0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys sonant amb tu.
0: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Energia.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-nos.

0: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels a Platgenero, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers han donat per controlat a 8:15 del vespre d'aquest dimarts l'incendi forestal que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície a les Gavarres. Les flames han afectat diversos municipis d'aquest massís, tot i que la fase de control ja està activa. Se seguiran revisant punts calents i durant aquesta nit hi han continuat treballant 16 dotacions. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GIB-660 6.612 entre Santa Cristina i Calonge continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi és de 40 quilòmetres i hi ha una vintena de cases afectades a les urbanitzacions de Santa Cristina i Calonge. I els pagesos del massís de Rocacorba asseguren que estan desesperats per la quantitat de senglars que hi ha als camps, tot i el pla que el departament ha dut a terme per rebaixar-ne la població. Un pla que ha arribat a matar més senglars dels que es preveien, però que no ha impedit que el nombre s'hagi mantingut molt alt. Els pagesos lamenten que la quantitat d'exemplars que es troben a les nits és igual o superior que abans del pla i demanen més recursos pels danys que es registren en els camps en plena temporada de sega. El sector també carrega contra els vedats de caça que no fan la feina, tot i que reconeixen que n'hi ha que ho fan molt bé. Des del departament destaquen que s'han matat 2.136 porcs, 357 més dels previstos. I els Mossos d'Esquadra investiguen una sèrie d'estafes a persones grans a qui també prenien joies i diners a diferents localitats de les comarques gironines. Segons ha avançat Diari de Girona i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'han donat casos a Palamós, a Girona o a Santa Coloma de Farners. En la majoria dels casos, els responsables feien servir el mètode conegut com a tocomocho. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
4: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: El meu país és l'Empordà.
4: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
2: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
5: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spark de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe Spark de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.

cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que els bombers han donat per controlat a 8:15 del vespre d'aquest dimarts l'incendi forestal que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície a les Gavarres. Les flames han afectat diversos municipis d'aquest massís, tot i que la fase de control ja està activa. Se seguiran revisant punts calents i durant aquesta nit hi han continuat treballant 16 dotacions. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GIB-6612 entre Santa Cristina i Calonge continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi és de 40 quilòmetres i hi ha una vintena de cases afectades a les urbanitzacions de Santa Cristina i Calonge. I els pagesos del massís de Rocacorba asseguren que estan desesperats per la quantitat de senglars que hi ha als camps, tot i el pla que el departament ha dut a terme per rebaixar-ne la població. Un pla que ha arribat a matar més senglars dels que es preveien, però que no ha impedit que el nombre s'hagi mantingut molt alt. Els pagesos lamenten que la quantitat d'exemplars que es troben a les nits és igual o superior que abans del pla i demanen més recursos pels danys que registren en els camps en plena temporada de sega. El sector també carrega contra els vedats de caça que no fan la feina, tot i que reconeixen que n'hi ha que ho fan molt bé. Des del departament destaquen que s'han matat 2.136 porcs, 357 més dels previstos. I els Mossos d'Esquadra investiguen una sèrie d'estafes a persones grans a qui també prenien joies i diners a diferents localitats de les comarques gironines. Segons Avançat Diari de Girona i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, s'han donat casos a Palamós, a Girona o a Santa Coloma de Farners. En la majoria dels casos, els responsables feien servir el mètode conegut com a tocomocho. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Menòmena. Maxil·la
10: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
10: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
10: Confia en Maxil·la Estètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
10: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
9: Fenòmena.
12: Maxil·la Estètic. Marxo a la platja.
13: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
12: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
14: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
16: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
17: La millor música del món.
18: La millor música del món.
17: A Ràdio Capital.
18: Ràdio Capital.
17: Amb Marc Lapés.
19: Una veu que t'atraparà és la d'Alex Warren. L'escoltem a Capital, Amor Ordinari.
20: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: 25 anys ben Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Avalada per la mateixa Adele, que considera que serà una gran artista. Nosaltres ens hem convençuts. Parlem de Chappell Roan. L'escoltes amb aquest Good Light Babe a Capital.

0: Estàs escoltant Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Ara mateix obrim 10 mires per una bona armadura, un dels treballs imprescindibles dels Manel, amb temes com Aniversari.
1: Els teus ulls cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys. A les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: Aquest estiu viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Si vols la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Clapés.
10: Cançons que han crescut amb tu.
8: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

Barregem la música que més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores.

0: viure dins de mi.
1: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Valldobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Valldobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
7: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
6: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
8: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: La millor música
8: del món.
9: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
1: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: La banda sonora del Mundial 2026 la posa Shakira amb Barna Boy, aquest Dai Dai.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns.
3: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat nous ajuts econòmics per facilitar la gestió dels boscos i prevenir incendis. El govern també ha activat mesures de protecció en 14 espais forestals. Illa defensa un canvi de mentalitat sobre el tractament dels boscos i garanteix suport als ajuntaments i als propietaris forestals.
4: L'alcalde de Cruïlles ha criticat el confinament de tot el municipi durant l'incendi quan només hi havia un únic nucli habitat afectat. Segons ha explicat, la mesura no va tenir en compte la situació real sobre el terreny. Els veïns de Calonge afectats per l'incendi comencen a refer-se després del foc. Propietaris de finques han revisat els danys i ja han començat a reparar els desperfectes. Un veí del poble, que diu que ha perdut la casa, també ha carregat contra govern per la gestió del massís. El cas s'ha fet públic aquest 5 de juliol a les 4:40 de la tarda a través de Ràdio Capital.
3: Els bombers inspeccionen les cases afectades per l'incendi de les Gavarres per comprovar si hi ha risc que s'ensorrin. Els equips treballen amb sistemes de geolocalització i prismàtics per repassar tant el perímetre com l'interior de la zona cremada. La revisió es fa aquest dilluns, després de l'incendi registrat a les Gavarres. Els bombers volen valorar l'estat de les construccions afectades i detectar possibles perills. Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions davant una nova onada de calor que comença avui i que es podria allargar fins a finals de setmana. Les previsions apunten a temperatures molt altes a bona part de Catalunya, amb valors que poden superar els 40 graus. L'episodi coincideix amb un risc elevat d'incendi forestal. Protecció Civil també fa una crida a reforçar les mesures d'autoprotecció.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel serè arreu i vent fluix. La calor s'intensifica amb màximes entre els 31 i els 36 graus i nits al voltant dels 20. Demà continuarà el temps estable i molt assolellat. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
9: Esmorzarem pa amb oli i sal.
8: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
10: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
13: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés. Un so amb accent propi.
15: La ràdio de l'Empordà.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: International Vibes.
3: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: I ja sonant de fons des de Renaissance Act 2, el disc country de Beyoncé amb aquesta que es diu Texas Hold'em a Capital.

0: explicar-ho. Escolta-ho. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
4: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir.
10: Cal deixar empremta.
9: Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
11: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
13: d'assassinat. Entitats com el grup Tenis la Bisbal i el Camp.
12: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
14: Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
15: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
16: Avui una jornada plenament assolellada.
11: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
2: Ràdio Capital.
11: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Gràcies.
15: El meu país és l'Empordà.
2: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
1: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
0: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
1: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
0: Confia en Maxiloestètic.
1: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
0: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Manamana.
3: Maxiloestètic. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
8: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
9: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spark de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Lapés.

Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: Quina calor que fa. Calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: El vam conèixer amb aquest Lose Control i des de llavors no ha parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada. Oh.

0: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespa, extractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
1: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: El meu país és l'Empordà.
1: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
1: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
5: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: que ja coneixes Ràdio Capital,
1: per què no ho expliques als teus amics?
0: Au, va, que t'ho agrairan. Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Milena, la teva millor versió comença avui.
10: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
11: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
12: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
13: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
14: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
0: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe Spar de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Manà, manà.
3: Maxil·la Estètic.
6: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Portal Blau, més que un festival d'estiu. En Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Diuen els entesos, o sigui els meteoròlegs, que avui és el gran dia. El gran dia que ens rostirem com a pollastres i les passarem més canutes que mai o més putes que gallina. Sigui com sigui, ja sabeu que en aquest programa ens agafem les coses amb molta filosofia i si algú necessita refrescar l'ambient, està en el lloc adequat. Primer,

0: Perquè, entre altres coses, regalarem entrades a la Beatles Weekend de l'Estartit d'aquest cap de setmana. Només heu de deixar un missatge al nostre WhatsApp, que és molt fàcil de recordar.
1: 972 313 702.
0: I això és important, dir el vostre nom i des d'on ens escolteu. Segon, perquè els nostres col·laboradors ja estan a punt. Avui, Martí Gironell, el líder de l'orquestra Diversiones Albert Fort i els periodistes Carles Ayats i Dani Cortés. I tercer, perquè la volem fer petar amb vosaltres. Quin tema hem triat avui?

0: Hi ha un moment a la vida que penses: ostres, m'estic fent gran. No és quan et surt una cana. Això encara té el seu glamour. El senyal de veritat és quan un nano et diu: perdoni, senyor. Perdoni, senyor? Però si jo encara compro samarretes amb dibuixos. El cop definitiu és quan et comencen a parlar de vostè. Tu bastant tranquil pensant que encara ets jove i de sobte et tracten amb el mateix respecte que el teu antic professor de matemàtiques. Clar, i després hi ha el tema dels medicaments. Abans obries el calaix del lavabo i hi havia una aspirina caducada. Ara sembla una farmàcia de guàrdia. Ja no preguntes: quedem per fer una cervesa? Preguntes: tu què prens pel genoll? Va bé? I el més fort és que comences a recomanar pastilles amb la mateixa il·lusió que abans recomanaves restaurants.
1: 972 313 702.
0: Au, va, digueu-nos, quan va ser la primera vegada que us vau sentir que us fèieu grans? Serà divertit aquesta tarda. Au, va, a trucar i a començar.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Martí Gironell.
1: Martinet!
2: Què tal, senyor Joan Bosch i Costa? Com estem?
1: Doncs fresc com un arròs. Fresc aquí a l'estudi, perquè si surts a fora...
2: Calibat com un pa...
1: O rostit com un pollastre.
2: Exacte, sí, sí. En qualsevol cas, benvingut a calor, eh?
1: Benvingut de nou, Martí, després d'un...
2: Això tu.
1: Bé, però et vaig donar un mes de vacances, tu també les has disfrutat un dia. Com a mínim el dimecres, a aquesta hora estaves més tranquil.
2: Ah, això sí, veus? Això sí que tens raó, que pensava, hosti, veus, ara quarts de cinc passar per Ràdio Capital, però no.
1: Escolta, vols que et doni informació d'última hora? Agafa't, eh? Estàs assegut?
2: Sí.
1: Va. Palafrugell, 35 graus. Roses, 32. Ai, sí. Estartit, 32. Olot, 39. 39. Palamós, 34. Mar. Girona, 40. Figueres, 41. Sí, sí. Blanes, 34, La Bisbal, 39 i Santa Coloma, 39. Toca un 9. És que...
2: Clar. Sí, mira, Vilablareig, 38, Besalú, 39.
1: Ostres. Clar, avui crec que m'he equivocat de la pregunta, perquè la pregunta que faig a tu, i que si algú després algú vol contestar ho agrairé moltíssim, és: heu pogut dormir aquesta nit? Martí Gironell, has pogut dormir?
2: Estones, sí, sí, costa, però ja fa dies que costa molt, eh? Nosaltres tenim un ventilador aquí dalt al sostre,
1: que
2: té diverses velocitats,
1: sí.
2: I ja fa dies que va a tope, vull dir que penso que algun dia sortirem volant, saps?
1: Tu
2: perquè és que no...
1: Jo amb l'aire condicionat no el poso perquè... em desperto després l'endemà amb el de coll, problemes amb la veu.
2: Sí, sí, jo també.
1: I aleshores també he d'utilitzar el sistema rudimentari del ventilador. Però ara estan de moda aquests ventiladors que es posen al sostre, que és una làmpara amb ventilador, i
2: sí.
1: Escolta, tot Déu compra aquests ventiladors, potser me n'hauré de comprar un.
2: No, saps què passa? Jo, a mi sempre m'ha passat com tu, i recordo que quan treballàvem a la ràdio a l'estiu, jo, almenys jo personalment, sempre acabava la temporada d'estiu malalt.
1: Clar.
2: Perquè amb aquests canvis de temperatura entre dins i a fora eren salvatges.
1: Clar.
2: I ja quan vivia a Barcelona tenia la sort que al pis on estava hi havia un ventilador a dalt al sostre, i vaig acostumar i vaig trobar que era una molt bona solució. I aquí a casa, a Vilablareig, quan ja ens la vam fer ara farà gairebé 15 anys, vam decidir instal·lar-lo. I realment poden dir, sí, mou aire calent, però quan tens les finestres obertes així, clar, una mica encasquillades, es nota que es mou l'aire fresquet. Clar. Sí que quan estàvem amb aquestes temperatures costa igualment de dormir, però, home, de tenir-lo o no tenir-lo, creu-me que si l'engegues o no l'engegues, es nota en l'ambient, que està molt caldejat.
1: Jo intento fer corrent entre la part del davant de la casa i la del darrere, però és que no corren res. No es mou
2: ni una fulla. No. Que va. Sí, ahir al vespre vam sortir a caminar a les 10 tocades de la nit mirant de buscar i de trobar la fresca, i no la trobaves enlloc.
1: No la vas trobar. En fi.
2: No, que va.
1: Escolta, el tema d'avui és divertit. Quan va ser...
2: Sí.
1: En el confessionari del capellà Bosch.
2: De mossèn Bosch,
1: exacte. Explica-li, estimat
2: el
1: germà...
2: El pájaro espino de la Costa Brava, ja li puc dir.
1: Déu. Quan va ser la primera vegada que et vas sentir que et feies gran, Martí Gironell?
2: A veure, jo estic d'acord amb aquesta reflexió que has fet a l'inici del programa, que és veritat que la primera vegada que se t'acosta un nano i et tracta de vostè és quan, pam, no? Et fot la plantofada a la cara aquesta de dir, ei, això ara sí que va de debò.
1: Sí,
2: no? Però també hi ha moltes altres coses. Quan tens nens, per exemple, vas veient com es fan grans, evidentment, i t'ho diuen els de fora de casa, que són els que veuen que com creix, però, perquè tu tens tant cada dia que no te n'adones, i clar, si ell creix o ells creixen i ells es fan grans, tu també.
1: Clar.
2: I ho notes, doncs, això també, no? Perquè certes articulacions et fan més mal quan t'has d'aixecar de genolls fent el gamarús per terra amb ells, veus que et costa més. Quan te'n vas algun dia que surts de nit i tal, i no cal que hagis begut, o sigui, senzillament l'endemà et costa molt més i la ressaca és d'aquesta, no? Perquè no estàs acostumat a portar aquest ritme que havies portat abans, tot i que jo tampoc era molt de sortir. També, vulguis que no, que abans anaves a casaments i a batejos i ara, per desgràcia, vas a més enterraments que una altra cosa. Vull dir, tot suma i tot va fent feix, no? Evidentment. I també això, que certes músiques veus que no han deixat mai de desaparèixer de l'horitzó, no? I ara l'estiu que venen tots aquests cantants i grups encara més, dius, bueno, però escolta'm, no devia ser tan dolent allò, no?
1: Clar, i amb el tema de la música, els psicòlegs diuen que no és bo viure de records, però quan vas, no ho sé, potser perquè sóc part implicada i la meva opinió no és molt objectiva, però gent de la nostra edat, tu ets més jove que jo, si no escolto, vaig amb el cotxe i escolto Taronja Ràdio sobretot i Ràdio Capital, que posen música de la meva època, no em porta mal rotllo, al contrari, o sigui, em fa sentir més jove.
2: Sí, sí, estic d'acord amb tu, jo, bueno, i moltes vegades ho faig, i ho saps, i els oients ho saben, t'atraco en directe i et demano cançons, per exemple, no? I a mi m'agrada escoltar aquestes peces, això que sentíem, cançons de diverses èpoques, fins i tot de temps més reculats, vull dir, dels anys 30 i 40.
1: Dantes.
2: Exacte, Dantes, molt Dantes, no? I llavors dius, bueno, és això que dius tu, et porta bons records, bon rotllo, i això que dius tu, i no té per què voler dir, hosti, clar, allò, tiempos pasados fueron mejores. No, l'altre dia mirava de casualitat, perquè feia tanta calor que no podia sortir, el programa aquest que fa televisió espanyola que es diu Viaje al centro de la tele.
1: Ah, sí? Sí.
2: Sonaven cançons de Nino Bravo, per exemple, se'n fotia la pell de gallina, escoltant Un beso i una flor.
1: I Amèrica.
2: A més, no és ni de la meva època. Uh-huh. Però bueno, tenen unes altres vibracions diferents de les que pugui ara escoltar quan amb el meu fill escoltem cançons de Snoop Dogg, per exemple, o d'Ice Cube, o de qui sigui, saps? Que dius, ja hi vas entrant en aquesta ona, però clar, evidentment, tu estàs emocionalment, a través de la música, connectat a una altra època, i no passa res.
1: Martí, he de confessar que el que explicaré jo ara no ho he dit mai a ningú. Serà la primera vegada que ho dic a una persona, i a més ho dic en públic. I és la primera vegada que vaig notar que em feia vell. Va ser a la ràdio.
2: A veure.
1: A Catalunya Ràdio.
2: Ah, sí.
1: No diré l'any, ni diré la persona, però sí diré que és una dona que era cap de programes de Catalunya Ràdio, i una època que va acabar molt malament, o sigui que al final vaig plegar, bé, no vaig plegar, em van fotre fora de Catalunya Ràdio, i un dels arguments que em van donar des de la direcció i la cap de programes en aquells moments és que volien rejuvenir l'antena. Jo tenia 48 anys.
2: Ai, festa. Hòstia. No, has de quedar molt clavat en creu quan sents això.
1: Tenia 48 anys i volien rejuvenir l'antena i feminitzar-la. El tema de feminitzar ho puc entendre, perquè bé, les dones, doncs diguem-ne que la discriminació positiva a la ràdio, jo sóc un màxim defensor. Ara que en tinguessin, que en 48 anys era vell, t'ho juro, vaig agafar un adepre que dius, escolta...
2: Home... T'entenc perfectament, no n'hi ha per menys, amb 48 anys que et diguin fes un pas al costat perquè ja estàs caducat, dius, perdona, al contrari, no? Vull dir, si estic al pic, tio.
1: En fi. Escolta, avui has d'endevinar dues coses. El títol de la pel·lícula i suposo que sabràs el nom de la cançó i el grup que la canta.
2: Hosti, suposes molt, tu.
1: Però és que és molt coneguda, eh?
2: A veure.
1: Va, som-hi. 1, 2, 3.
2: Home! Tio, Take My Breath Away! Un dels grans temes de la banda sonora de Top Gun, en Berlín.
1: Efectivament. Apa, posa el cul a la frescor, eh?
2: Exacte, igualment.
1: Adéu!

0: Tot el nostre respecte per Aretha Franklin. Són 2:45 de la tarda i 3 minuts. Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Què ens espera després de la publicitat d'aquí a 4 minuts? Ole! Quina tarda! Per combatre els 40 graus que hi ha a la majoria de localitats de les comarques de Girona. Va, que tornem ara mateix.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
5: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarres, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Begú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Begú amb el suport de l'Ajuntament de Begú.
7: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja Baro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
11: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
12: La ràdio de l'Empordà.
13: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, Ràdio Capital, 95.6, Taronja Ràdio Girona, 94.4. Anem de vacances a un apartament. Passar uns dies a la platja continua sent un dels plans més habituals de l'estiu. Però fer-ho en un apartament de lloguer a la Costa Brava torna a exigir aquest any més pressupost. La diferència entre municipis és notable. Una setmana al centre de Lloret costa 830 euros, mentre que el mateix període en un apartament en primera línia de platja a Cadaqués arriba als 1.850 euros, segons l'informe anual de la consultora Tecnitassa sobre lloguer vacacional a les zones de la costa. La província de Girona se situa aquest estiu entre els territoris on els preus pugen entre un 5 i un 8% respecte a l'any passat. Hem volgut anar a la mare dels ous, o sigui, a trucar a l'Associació Turística d'Apartaments de Girona, i per això tenim ara mateix en línia en Toni García, que n'és el seu vicepresident. Toni, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Primer de tot, comparteixes les dades que ha fet aquest informe anual la consultora Tecnitassa? S'ajusten a realitat els preus aquests que deia?
1: Bé, nosaltres al final, bueno, nosaltres fem un estudi quinzenal de preus i costa molt poder avançar dades sense, diguéssim, sense haver passat aquestes dades, no? Mm. Realment nosaltres ara portem unes dades reals del que ens informen els nostres associats a tota la costa i Pirineu, que són diferents a les que Tecnitassa publica. És cert que passar unes vacances en un apartament doncs, té el seu cost, però nosaltres ens movem també una miqueta doncs, per comparatives anuals. Respecte a l'any anterior doncs, estem algú per sota a nivell de preu mig. Això no vol dir que hi hagi zones que hagin incrementat preus, altres que les hagin baixat, però la demanda doncs no deixa de canviar, no? En aquest aspecte. Els preus avui en dia no deixen de ser preus dinàmics, per tant són preus que no se fixen, no són preus fixes, si bé doncs que es puguin llançar a l'inici de temporada, són preus que posteriorment es van ajustar una miqueta doncs, a la circumstància de la pròpia temporada, i això doncs, ens dona una estimació real un cop fetes les consultes, que ara mateix és algo diferent del que diu l'informe.
0: I això és degut bàsicament que suposo que hi ha més oferta que no pas demanda, no? Perdó, al revés.
1: Sí, aquest any bueno, ara mateix l'oferta s'ha ajustat, la demanda s'ha ajustat a l'oferta, algú per sota. Vam començar inicialment la primavera amb una demanda inicial que s'havia anticipat molt, pintava una molt bona temporada, això també doncs, fa que aquest dinamisme de preus que dèiem abans doncs, poder hagi fet incrementar alguna cosa als preus d'oferta. Però sí que després, doncs, amb tots els aconteixements que han anat succeint, que sabeu que el turisme doncs, no deixem de ser molt sensibles a tot el que passa a nivell internacional, doncs han fet que tant la demanda com els preus s'hagin hagut d'anar ajustant. Clar. No tinc l'informe de Tecnitassa, ni sé com s'ha fet el càlcul dels preus que ells comenten, ni respecte a quina data, no? Però el que sí que tenim és la nostra informació de mercat, diguéssim, de diari, d'aquesta última quinzena. Ara d'aquí pocs dies avançarem la de la primera quinzena de juliol i estem algú per sota l'any passat.
0: Entrem en un terreny que coneixes molt més bé. L'Esther Torrent, la presidenta, fa unes quantes setmanes a Ràdio Capital valorava positivament els esforços dels ajuntaments i la Generalitat per combatre els allotjaments turístics il·legals. Sí. Toni, és que encara queden molts apartaments turístics il·legals, que és molt difícil detectar-los?
1: Encara queden molts. O sigui, si nosaltres, al final, portem aquests últims anys, des de, diguéssim, l'aprovació del decret 3/2023, on se'ns posa tots una mica a la mateixa olla, no? Nosaltres, com a patronal, ATA, doncs, sempre hem defensat doncs, la legalitat, la regulació, tenir les coses ben fetes, fer les coses ben fetes, i és cert que nosaltres mateixos estem perjudicats per l'oferta il·legal. N'hi ha molta, encara hi ha molta oferta il·legal. Hi ha una feina de fons que s'ha de seguir fent per part de les administracions locals, on nosaltres aquí també hi posem el nostre granet de sorra ajudant amb el que podem, tot i que hi ha una oferta que és molt difícil de detectar, perquè és una oferta que a més es fa en països d'origen. Anem a dir que un senyor propietari com a exemple, un senyor belga, doncs que pugui llogar una setmana del seu apartament amb un grup d'amics a Bèlgica, això és indetectable. Però finalment, quan això es produeix aquí, un lloc, un cop estem aquí en destinació, doncs és més fàcil detectar-ho perquè doncs, aquell allotjament no pugui estar doncs, d'acord amb l'ordenança de la població, perquè es detecti doncs, que hi ha més gent de la que hi hagi d'haver-hi. Tot això a nosaltres també ens afecta. No? Mm. I finalment sembla que tots som els dolents, però bueno, també hi ha una part d'aquests apartaments que intentem fer les coses de la forma més correcta possible, i estem sempre doncs, amb la crida a tots els propietaris de fer les coses ben fetes.
0: Toni, et posaré un exemple. Imagina't que vull llogar un apartament. Com puc jo detectar si aquell apartament és, si aquell apartament és legal o il·legal? Hi ha alguna eina que em faciliti la feina per detectar si és il·legal o legal?
1: Bueno, l'eina més senzilla que a la que jo referiria a qualsevol possible usuari d'un habitatge d'ús turístic és el Registre d'Empreses Turístiques de Catalunya. En allà apareixen els habitatges d'ús turístic que tenen llicència a dia d'avui. Sí que és cert que aquestes últimes setmanes doncs, ens han estat demanant tota una sèrie de processos a fer amb les llicències en el Registre de la Propietat, que després s'han hagut de derogar. Per tant, bueno, més feina burocràtica que no ha servit per res i ens ha generat una sèrie de despeses, però sí que és cert que això no ha afectat el propi Registre d'Empreses de Turisme a la Generalitat, que és una eina que tenim molt vàlida, a més allà on s'hi pot referir o referiríem a qualsevol usuari d'habitatge d'ús turístic que volgués fer-ne ús, es publica la llicència i l'adreça de l'immoble. Per tant, si aquell usuari doncs, tingués algun tipus de dubte d'allà on pugui anar a reservar unes vacances per evitar qualsevol tipus de possible estafa, que se'n produeixen també, llestimosament també se'n produeixen, sempre aconsellem, i això doncs, es comprarà una mica cap a casa, no? Sempre aconsellem fer-ho a través d'una empresa legal associada...
0: Però Toni...
1: dintre d'una de les patronals... Sí.
0: Toni, a veure, un alemany o un holandès que vulgui llogar un apartament, li és fàcil poder detectar? Perquè, clar, se'n van a Airbnb, una plataforma d'aquestes, i vaja, estic segur que ni mira si és legal i no mira si les fotos són maques o no, eh?
1: Sí, també. No, ell mirarà si les fotos són maques i el preu és fantàstic.
0: Clar.
1: És cert que les plataformes actualment, aquí a Catalunya, per poder publicar l'immoble a Catalunya, requereix la publicació de la llicència. I tant Airbnb com portals més potents com Booking i Airbnb obliguen actualment a fer la presentació o a informar, diguéssim, del número de llicència per poder fer la publicació. Però que obliguen actualment a fer la presentació...

0: per què saber-ho.
1: Sí, que al final pues, ha de prendre una sèrie de mesures com patien tothom, i per això pues, la gent normalment acostuma doncs, a fer reserves a través de portals on hi hagi un suport, una atenció al client, i on sàpiga que si en cas que no pugui fallar, doncs, serà la pròpia empresa, Airbnb, la que li respongui per donar-li un altre allotjament. No són pràctiques que, evidentment, nosaltres recolzem ni molt menys, o sigui, això, evidentment, ho denunciem tot el màxim possible, sempre que se'n produeixen, desafortunadament hi ha gent que genera estafes en aquest aspecte, sí que és cert doncs, que si ens movem dintre dels circuits més coneguts o dintre dels circuits oficials, doncs tot això ho minimitzarem 0,000.
2: Toni, tenim una cobertura pèssima, ho hem de deixar aquí i a més tampoc tenim més temps. Toni García, vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments de Girona, gràcies per atendre la trucada de Taronja Ràdio i Ràdio Capital i que passeu una bona temporada, que vagi bé.
0: Igualment, bon estiu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
0: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim! Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Cinc de la tarda i cinc minuts. A Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4.
11: 972 313 702.
10: Una de Beatles.

0: Va, si voleu participar, més que participar, sí, exacte, si voleu participar en el sorteig de 5 entrades dobles pel divendres i pel dissabte en els 20 anys de la Beatlemania a l'Estartit, que és el Beatles Weekend, ja em costarà de dir-ho, que es fa a la Punta del Molinet. És una punta, és un lloc increïble, com a escenari, les Illes Medes, escoltant la millor música dels Beatles. Doncs tan sols ens heu d'enviar un missatge de text del WhatsApp indicant el vostre nom i cognom, perquè a l'entrada del recinte us haureu d'identificar amb el nom i el cognom, i sobretot des d'on ens escolteu, eh? Torno a posar el telèfon.
1: 972-313-702.
0: 5 entrades dobles sortegem pel divendres i pel dissabte. Nom, cognom i des d'on ens truqueu o ens escolteu.

0: Living is without you, Mariah Carey, que és una versió de la cançó de Nilsson, Without You, sense tu, que hem volgut ara recuperar dos minuts per un quart de sis de la tarda, Ràdio Capital, Taronja Ràdio. Fem un tomb, però total. Perquè els dimecres en aquest programa és obligació divertir-se. Si ja ho fem cada tarda, doncs el dimecres a aquesta hora encara molt més. Quines ganes tenia de sentir després d'un mes el pàjaro aquest que tenim de col·laborador, el pàjaro espino de l'Albert Fort de l'Orquestra de Diversiones.
1: Hòstia, pàjaro espino era un mossèn, no?
0: Sí, que però que...
1: Cardenal o...
0: Bueno, sí, però un mossèn que feia servir el pàjaro de l'entrecuix, eh?
1: Sí, sí, un pàjaro.
0: Sí, allò sí que era un bon... Allò sí, treia espines per tot arreu, eh?
1: Hòstia, me fas una presentació aquí de puta mare i comencem a parlar del clero, tio. Tornem a començar, va.
0: Va, un momentet, senyor, espera, un momentet. Un, dos, tres.
1: Ara.
0: I ara amb tots vostès el mossèn de Calonge.
1: Ara. Hòstia, que ha quedat bé, això.
0: Com estàs, maco?
1: Molt bé, preparant la festa major, perquè aquesta setmana...
0: A Calonge? Ah, sí?
1: Sí.
0: Ostres.
1: Festa major... Bueno, una festa major una mica estranyeta.
0: Perquè, un moment. Què vols dir una mica estranyeta? Per què?
1: Bueno, que cap de setmana ha sigut un cap de setmana dur.
0: Ah, esclar, pel tema de les gavarres, ho dius. Vale, perfecte, sí.
1: I llavors, bueno, doncs, sí que s'han anul·lat alguns actes, el Castellafocs i tal, però sí. L'altre, doncs, de moment, intentar tornar a la normalitat i res, i a fer festa, no? Jo treballo aquí a l'àrea de joventut
0: sí,
1: i festes
0: sí,
1: i tenim una mila d'actes i res, i també nosaltres també, a part de currar físicament, també hi actuarem, però bueno,
0: clar,
1: a tope.
0: Aquest senyor té una doble vida, en el bon entès de la paraula, com ha dit, treballa a l'Ajuntament de Calonge, ell és qui més o menys organitza activitats, festes majors i altres actes, molts, i a més els caps de setmana, com que s'avorreix, se'n va amb una orquestra que no la coneix ni Déu, que es diu Diversiones, i va per aquests mons de Déu. Com us va el nou show?
1: Molt bé, estem molt contents. Molt contents, teníem moltes ganes d'incorporar temes nous al repertori i al principi la gent els mirava així i ara ja es comença ja, i nosaltres també ja els comencem a rodar d'una manera més, més això, rodada, com diu la paraula. I no, estem molt contents amb el nou rapper, camina molt. També he de dir que cada cop que acabo destrossat, perquè és un repertori que comença dels anys 60-70 i va pujant 80, i es crec que és 92.000, i cada cop va pujar la pulsació i els ritmes i els tempos, i acabo que quan acabo el concert no sóc persona. Però bueno, ja hem incorporat Duro de Pelar, i això, som els Duros de Pelar.
0: Escolta, això vol dir que et mantens molt jove, però ho dic perquè la pregunta d'avui és molt divertida i ara t'hauràs de mullar i confessar. Demanem als oients, i a tu també, quan va ser la primera vegada que vau notar que us fèieu grans?
1: Hòstia, que cabron, tia.
0: Molt clar. Molts han dit quan per primer un nen li diu, escolti, senyor, hi ha molta gent que li...
1: Aquest és mític. Sí, jo saps quan va ser?
0: Quan?
1: A més, el meu oculista té molt sentit de l'humor. Quan me va dir, Tete, t'has de posar
0: ulleres.
1: Perquè tens presbícia. I me va dir, i a part, això és normal, però pensa que cada cop que entres per aquesta porta, cada any que vinguis a fer la revisió, mai et donaré bones notícies. Sempre aniràs a pitjor. La vista sempre se't desgastarà més. I jo dic, hòstia, que cabron. Però sí que... Mira si sóc presumit que... a la feina, com que treballo amb joves i aquí a festes i tal, no me les volia posar i ara les tinc que portar-me allà i les tinc allà i de tant en tant me les tinc que posar perquè si no, no m'hi veig. I això sí que ha sigut un detonant de bueno, doncs, bueno, sí, l'esquena la tinc cardada, els genolls i tal, però la vista és com ha sigut, oh, Déu meu.
0: Escolta, sí, i però les actuacions, què portes? Lents de contacte?
1: No, és per veure i això, presbícia, això, per veure l'ordinador.
0: Vale.
1: Pues, això per mirar de prop, saps que quan mires el mòbil
0: sí,
1: doncs em passa això, no? L'altre de moment ho tenim controlat. Puc conduir, puc de tot, els concerts i tot ho veig
0: doncs mira,
1: de puta mare.
0: Jo sóc al revés, em van operar de cataractes i continuo portant ulleres perquè em trobo més guapo amb ulleres que sense ulleres, tu.
1: Ah, perquè tu ets un tio guapo, tu posis el que
0: posis, la merda.
1: Sempre quedarà bé.
0: És la merda. Va, escolta, abans de posar la cançó, on actueu? Pròximes actuacions de Diversiones als seguidors que...
1: Doncs mira, em fa molta il·lusió, i la setmana que ve, si vols, també en parlem, perquè ara ja comencen a haver-hi les festes majors també d'aquí de propet, i ara tenim Calonja, la setmana que ve ens anem a Vilabertran, que toquem amb els Catarres, però diumenge estem aquí a casa teva, estem a Palafrugell, per tant,
0: home,
1: molt content. Llavors anem a Torelló, Blanes, també a Dia dels Focs, i llavors també a Sant Feliu. Però bueno, ara, la setmana que ve m'ho espero molt, perquè un cop he passat tota la feina de la Festa Major de Calonja,
0: sí,
1: i no és un dels vols que disfruto més, perquè estic pendent una mica de tot,
0: clar,
1: sí que tinc ganes que arribi la setmana següent. La setmana següent, doncs, venir a Palafrugell i treure-ho molt tot, bé, i passar-nos-ho bé aquí amb la
0: perfecte
1: gent de Pala, que sempre ens va molt bé. Però, res,
0: molt bé,
1: content.
0: Escolta, a Palafrugell i a Calonja cantaràs la cançó que avui hem d'escoltar?
1: Yes.
0: Ah,
1: sí,
0: yes,
1: senyor.
0: Yes. Quina
1: yes,
0: és?
1: Yes, yes.
0: Quina yes, eh?
1: És yes, una... Com que comença les festes majors i comença la festa i avui tornàvem a col·laborar, he pensat en algú festiu, no? I he triat una de la gran, de la increïble, la de l'inigualable, Rafael Acarra, que diu Fiesta.
0: Exacte.
1: I que bueno, és un temazo festiu d'aquests que... Quan la comences a tocar, veus un somriure a la gent i la gent comença a moure la melena com si fos la Rafaela. M'encanta aquest moment.
0: Molt bé.
1: En què la gent es torna Rafaela.
0: Com es movia la Mabel i el cul i tot, vull dir, tot el cos...
1: Jo aquí no hi entro. Molt. Jo la melena només.
0: Presumint. Apa, fins la setmana que ve. Adéu.
1: Adéu, guapo.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan va ser la primera vegada que vau sentir que us fèieu grans? A veure, la Marta de Palafrugell diu: jo ho vaig notar el dia que una dependenta em va començar a tractar de vostè, això és típic. Va ser un xoc perquè encara em sentia molt jove. Aquell dia vaig pensar: ostres, el temps passa de debò. En Jordi és de Figueres, diu: en el meu cas va ser quan el metge em va començar a controlar la tensió i el colesterol en les revisions. Fins aleshores gairebé no havia notat mai, no havia anat al metge. Vaig entendre que el cos ja no responia igual que als 30, no és dramàtic, però sí que et fa obrir els ulls. Per cert, algú que ens estigui escoltant en aquests moments i que ens vulgui trucar en aquest telèfon?
0: 972 313 702.
1: Podríem fer un rànquing? Gent que faci anys que no va veure el metge. No perquè li tingui por, no perquè sigui hipocondríac, que no ho necessita, eh? Però el metge s'hi hauria de tant, no? Per fer anàlisis, o com a mínim un cop l'any, no? Però hi ha algú que en aquests moments ens pugui confirmar que fa anys que no va al metge, perquè no ho necessita? Quina sort. En Pere és de Girona. Diu: per mi el moment va ser quan vaig començar a aixecar-me amb alguna molèstia a l'esquena gairebé cada matí. Abans podia fer esport, treballar tot el dia i sortir al vespre sense problema. Ara necessito descansar molt, és llei de vida, però ho entens. La Núria també és de Girona. Diu: va ser quan els meus fills em van començar a demanar consell per coses de la vida adulta. Ostres, que bona aquesta reflexió, i tant que sí. Diu: em vaig adonar que jo era la mare que ho havia d'explicar tot, tot i tot.

0: IM. 2:45 de la tarda i 3 minuts i després ens tocarà recordar aquest tema. I a més, si voleu, el podem cantar tots plegats. Va, ara tots ben macos, escoltar la pública, tornem d'aquí de res, 3 minuts, eh?
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
5: Marxo a la platja.
6: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
5: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
11: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.

0: tant, ara ens queden a 6:15 de la tarda i 3 minuts i ara saludem en Dani Cordés, que no es troba aquí, és allà. Però va, allà és una mica lluny, eh? Com sempre, aquesta hora és la secció de...
1: Dani Cordés.
0: Hola, Dani.
2: Hola, què tal?
0: Això tu, cabronàs, que estàs en un lloc molt fresquet, m'han dit, eh?
2: Però, perdona, diu que qui acaba de tornar de vacances, saps?
0: Sí. Però, esclar, a veure, he tornat de vacances i fixa't amb el que m'he trobat. Ara m'expliques on ets tu. Fixa't. Palafrugell 35, Roses 32, Estartit 32, Olot 39, Palamós 34, Girona 40, Figueres 41, Blanes 34, La Bisbal 39 i Santa Coloma de Farners 39. Sense dir el lloc on ets, quina temperatura, quan falten 10 minuts per les 6 de la tarda, tens en aquests moments, Dani?
2: Doncs no creguis tampoc, eh? 29 graus. 29 Home. Graus i a les nits 16.
0: Home! Ja t'ho regalo. Ai, ja t'ho compro ara mateix.
2: Sí, i tant. I més així una mica ennuvoladot, amb molta vegetació, molt de verd. Avui m'he banyat a un riu que l'aigua estava congelada.
0: Oh! On ets?
2: Soc al Vallès del Bastant, que precisament el dilluns sí. On parlaves...
0: Amb l'Adrià Bas.
2: Amb qui parlaves?
0: Amb l'Adrià Bas.
2: Amb l'Adrià Bas, sí.
0: Sí, sí.
2: Doncs no és que t'haguem fet cas, perquè ja tenim el viatge concertat des de feia molt de temps, però podria ser.
0: Ja m'estranyava.
2: I portem tota la setmana per aquí dalt.
0: Bé?
2: Molt bé, molt sí. Bé, molt bé. Molt bé, sí, sí.
0: Escolta, pensa que tens 30 quilòmetres o no gaire més... tot l'enrenou de Sant Fermín, eh? Ni heu passat, ni heu sentit sorolls, res?
2: Hem rodejat Pamplona.
0: L'heu esquivat.
2: I aquí hi ha molta gent. Estem al municipi de Lizondo i aquí veus molta gent, o tot per altres visites turístiques que hem fet al llarg del dia, veus gent que notes que ha vingut del Sant Fermín. Venen tots vestits de blanc, amb aquesta... No sé com li diuen, eh? Com una espècie de bufanda.
0: Sí,
2: no,
0: sí,
2: és el catxirulo? No, això no sé si és el catxirulo. És una bufanda vermella.
0: El catxirulo.
2: El catxirulo és algo, eh?
0: Sí, jo sí, però no
2: però
0: sé
2: no
0: què.
2: Però no sé si és això.
0: Has provat el calimotxo o no?
2: No.
0: És horrorós, eh?
2: No, són més de sidre o de vi bo.
0: Va, escolta, que ens estem menjant el temps i tot i ser el Vall de Bastant, eh?
2: El sí, quasi, que soc bastant lluny.
0: Que està a Navarra, preciosa Navarra. Tot i això, en Dani Cordés està a la guait de tota l'actualitat i té informació fins i tot dels contenidors intel·ligents que han fotut un pet com una gla al barri de Santa Eusènia de Girona, vaja, que han explotat.
2: Sí, són tres contenidors intel·ligents que van explotar dijous passat a Girona, al carrer Montseny, al barri de Santa Eugènia, cap a les 3 de la tarda. Les explosions es van produir en qüestió de segons. Van explotar i llavors els contenidors van començar a cremar. I va afectar del tot els dipòsits de paper, rebuig i orgànica. També va malmetre parcialment altres contenidors de la mateixa illa. No hi va haver persones ferides, però l'incident va provocar, evidentment, danys materials als contenidors, i també les flames i l'ona expansiva van afectar vehicles aparcats i elements de l'entorn. Els contenidors són part d'aquest nou sistema de recollida de residus de la ciutat, perquè tenen components electrònics i s'obren allò amb la targeta i doncs segurament amb el temps, possiblement amb la calor, van acabar explotant, però de totes maneres la policia municipal ha obert una investigació per aclarir què va passar, perquè també podria haver estat una avaria, un residu dipositat de manera incorrecta o una acció provocada.
0: Molt bé. Seguim a Girona perquè ja s'ha acabat el rodatge de Tomb Raider i es veu que ha deixat gairebé 1,5 milions d'euros. Els has comptat tu, no?
2: Sí, del pas de la nova sèrie internacional.
0: Gairebé 1,5 milions d'euros. Els has comptat tu, no?

0: ha tingut un efecte de promoció per la ciutat, que això, doncs, poder per algú no feia falta, perquè, clar, no sé si fa falta que Girona torni a aparèixer en una gran producció audiovisual internacional. Però, en tot cas, això ens demostra com una producció audiovisual que ja veurem l'abast que tindrà internacional a nivell d'audiències, o que ha tingut ja efectes econòmics més enllà del rodatge, per hotels, restaurants i tot plegat.
1: I ja sabeu que des d'aquest mes de juliol vol directe entre Girona i Palma.
0: Sí, l'aeroport de Girona ha recuperat aquesta setmana la connexió directa amb Palma. La ruta esperada per Air Nostrum i funcionarà durant els mesos de juliol i agost. De fet, he dit aquesta setmana, però van començar el 2 de juliol. Inicialment amb una freqüència setmanal, amb un vol, però a partir de mitjans de juliol també s'hi afegeix un vol els diumenges, els dijous i els diumenges. La companyia preveu operar 32 vols durant l'estiu i la ruta permet viatjar directament entre Girona i Mallorca, però també facilita connexions amb Menorca i Eivissa a través de Palma.
1: Molt bé. Escolta, i acabem anant a la plaça de Toros, perquè Olot, com que soc d'Olot, sempre s'ha dit la plaça de Toros, no la plaça de Braus. Cada dimecres de juliol hi ha circ.
0: Doncs sí, una nova edició del cicle Circ a la plaça. La proposta programa 4 espectacles gratuïts de circ durant el mes de juliol. Van començar l'1 de juliol i demà un altre, i també el 15 i el 22. La programació inclou equilibris, acrobàcies, humor, dansa i música, i són espectacles pensats per tots els públics, amb entrada lliure. La iniciativa forma part de la programació cultural d'estiu d'Olot i té l'objectiu d'apropar el circ contemporani al carrer i convertir un espai públic en escenari.
1: Molt bé. Escolta, doncs ara el que has de fer immediatament, el que passa que, esclar, si estava molt freda, no t'ho recomano ara. Ara què fareu? Algun gelat?
0: Ara anem anem a un, com es diu això, un balneari.
1: Ara un balneari? Ara els...
0: Sí.
1: Ara els... us faran un home.
0: Què ha dit? Us faran un home, ha dit?
1: Sí, home, sí, un home nou, vull dir, un home nou, que us arreglaran de dalt a baix, que us massatges aquí i allà, escolta, us deixaran com nous.
0: Suposo que sí.
1: Molt bé. Doncs apa, disfruta de les vacances. Recorda'm en Martí.
0: Fes-ho bé, que t'escoltem des del cotxe, que aquests cotxes nous ara tenen ràdio per internet i estem aquí com si estiguéssim allà.
1: Molt bé, una abraçada. Petonicos, adeu!
0: Vinga!

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que el conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart el 30 d'octubre del 2021 ha declarat davant el jurat popular que en cap moment va pensar que havia embestit una persona. El processat ha declarat al final del judici i ha admès que va beure 4 o 5 cubates durant les fires de Girona. Segons la seva versió, al final de la nit es va trobar amb un amic i van decidir anar fins al santuari a xerrar. De camí afirma que va perdre el control del vehicle en una corba, va xocar contra la tanca i va sospitar que havia impactat amb un animal. Sosté que no va aturar el cotxe perquè no era un lloc segur i que la seva intenció, després de canviar la roda punxada, era tornar al lloc de l'accident. I l'Estat ha iniciat el procediment per declarar Portbou com a lloc de memòria democràtica. El butlletí oficial de l'Estat publica aquest dimecres l'acord de la Direcció General de Promoció de la Memòria Democràtica. La iniciativa, de fet, s'emmarca en la Llei de la Memòria Democràtica i se centra en aquest municipi perquè aquí hi van tenir lloc fets de rellevància per la seva significació històrica i simbòlica, així com la seva repercussió en la memòria col·lectiva. Portbou va esdevenir durant la Guerra Civil i els anys immediatament posteriors un punt d'encreuament de camins dels qui fugien del franquisme i dels qui ho feien del nazisme en plena Segona Guerra Mundial. I l'Ajuntament de Lloret de Mar prohibeix des d'aquest estiu que es pugui fumar a les terrasses de les Guinguetes, que hi ha a la platja. L'alcalde del municipi, Adrià Lameles, ha recordat que Lloret de Mar va ser la segona destinació catalana en prohibir fumar a les platges després de Barcelona i que ara han volgut fer un pas més per convertir les platges en un espai de natura i salut. Per altra banda, el consistori ha delimitat unes cordes fixades a la sorra a l'espai on les empreses poden instal·lar gandules i parasols de lloguer i també n'han unificat el color per integrar-lo més a l'espai. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
0: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
3: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
0: Moda, cultura, oci, glamour, estil, bellesa. Aquest juliol, la Costa Brava es converteix en l'epicentre de les tendències amb la Costa Brava Fashion Week 2026. Els dies 10 i 11 de juliol, viu desfilades, experiències exclusives i tota la màgia de la moda al Port d'Aro, a Platja d'Aro. Costa Brava Fashion Week, l'esdeveniment que uneix moda, estil de vida i emocions davant del Mediterrani. Més info a costabravafashionweek.com. Ràdio Capital, emissora oficial.
4: De cap a cap, amb Joan Bosch.
5: Sis de la tarda, 4 minuts. Avui, qui ens porta de cap són les temperatures. Seguim aquí a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Anirem a Figueres, que també miràvem fa uns momentets que han arribat els 40 graus. En Carles Ayats ens explicarà alguna de les activitats que es preparen per aquest cap de setmana a l'Empordà i també recuperarà els aspectes més amagats de grans èxits dels 80 i dels 90.

0: Carles Ayats.
1: Anem a veure com rosteixen pollastres amb 40 graus a Figueres. Allà hi ha en Carles Ayats. Carles, bona tarda, com estàs?
2: Bé, fent volta i volta, perquè quedem ben daurats a un costat i a un altre. Però, si volem tenir més calor, podem moure'ns a dos municipis de l'Alt Empordà que avui han superat, alerta, els 42 graus, exactament 42 amb 1, i que se situen en el top 10 dels municipis catalans amb més temperatura del dia d'avui, que són els d'Espolla i Cabanes.
1: O sigui que... I a més, llegia avui el teu setmanari... Ai, el setmanari. És setmanari o diari, l'Empordà?
2: Setmanari i diari digital, lògicament.
1: Doncs llegia que es veu que l'Empordà, a Portbou, aquesta nit han tingut durant tota la nit 32 graus.
2: Sí, són d'aquelles nits que ara li diuen tòrrides. Jo crec que les nits tòrrides abans eren una altra cosa. Aquest nom deu ser per això de la temperatura, però en aquells altres moments les temperatures eren d'un altre tipus.
1: Sí. Escolta, hi ha alguna proposta, no sé si durarà el cap de setmana o no, però crec que ens vols comentar algunes activitats que espero que es puguin fer menys calor que la que tenim avui.
2: Mira, tenim activitats, lògicament, estem a estiu i tenim activitats diàriament, si voleu us en destaquem unes quantes. Avui, per exemple, hi ha un concert d'Ethan Rubio a Cadaqués, dins l'art de la guitarra. També hi ha una nit de glosa i cant improvisat amb el cor Carxofa, de Figueres. Aquest dijous s'inaugura llançar a la cinquena de mar amb la projecció del documental El filósofo del mar. A Figueres hi haurà un assaig obert a la ciutat refugi, a Mortiga, al Teatre del Jardí. I com no, el cap de setmana és on es concentra aquest gruix de programació amb el Festival Terrer d'Empordà, que aplega propostes a Campmany, Vilabertran, Pont de Molins, Rabós, amb música, vi, gastronomia i paisatge, i en noms com Eva Fernández, Namina and the Barbarians, Marco Mezquita i Magali Datzira. També sobresurt el Portal Blau a l'Escala amb concerts de Maya Miranda i d'Helena Resurreisao.
1: Ja t'hi faràs mal amb tota aquesta gent. Perdona que et digui, ara ho confessaré públicament. No conec ningú. No sé, deuen ser bons, eh? Mm.
2: Però dir que... Estan a la programació. Estan i són bons. Les programacions aquestes paguen la pena.
1: I el que ho programa hi entén més que jo. I encara...
2: Això mateix.
1: Exacte, continua.
2: Mira, ho farem més fàcil. D'arts escèniques hi ha el Fast Empordà, que porta teatre, dansa, clown i circ, a Garrigàs, Espolla i Pont de Molins. Bé, i com podeu imaginar, hi ha moltes festes majors, sardanes, habaneres, cinema a la fresca, activitats familiars i actes solidaris com el Mulla't per l'esclerosi múltiple i Échale salsa a la leucemia.
1: Molt bé, molt bé. Va, Carles, quina cançó has preparat per explicar-nos alguna coseta?
2: Mira, doncs celebrem que ja hem superat el mig centenar d'intervencions i tornem amb un protagonista que encara no havia passat. És que, com bé saps, és un estiu de futbol, de mundial, i què millor que recuperar un dels grans himnes que més han sonat en una Copa del Món, i aviso, no és Shakira.
1: No em fotis la Shakira. Suposo que hi ha més opcions, no? Quin convidat ens portes?
2: Mira, et faré un pont amb un altre fenomen recent. Quan ens acomiadàvem de la temporada, abans de vacances, hi havia un personatge porto-riqueny que va mobilitzar mig país amb una gira que va omplir estadis, converses i xarxes. El recordes?
1: Sí, en Bad Bunny, sí.
2: Sí, doncs el personatge aquest va convertir el seu pas per alguna cosa que anava més enllà de la música. Molts seguidors no se'l van voler perdre, però tampoc molts famosos, eh? Recordem les famoses visites a la casita.
1: Allò
2: per dir... Sí. Ells hi eren, allà, saps?
1: Tu no?
2: No, jo no hi era, jo no sóc prou famós en aquest sentit.
1: Escolta, i això què té a veure amb la cançó d'avui, amb Bad Bunny?
2: Doncs mira, perquè abans de Bad Bunny, que fes ballar estadis sencers, hi havia un altre porto-riqueny, que després recordarem, que ja havia ensenyat al món que des de Puerto Rico es pot ocupar el centre de l'escena global.
1: O sigui que avui toca Ricky Martin.
2: Bingo, exacte. I el Mundial de Futbol de 1998, França contra el Brasil, allà a l'estadi de França, ple, hi ha una audiència planetària i ell surt a cantar la cançó que avui és la nostra protagonista, la Copa de la Vida.
1: I és una tornada famosa que la canta, vaja, tothom sap cantar ole, ole, ole, no?
2: Sí, però és que no és ole, ole, ole, és ale, ale, ale. Ah, és a dir, aneu, vale, aneu, vale. Aneu. Vull dir que és una cançó que, de fet, sí que actua com un xiulet d'àrbitre, no? Tothom, quan sona, s'activa. Té percussió, té crit, té crit de graderia, té una tornada feta perquè tothom la pugui cantar, sigui d'on sigui.
1: I és una de les cançons més populars de la història dels mundials. Agradi o no agradi? Per mi és una punyetera de llonxes, però bueno, és una cançó popular, eh?
2: Però tocava parlar.
1: Sí, home, sí, home, sí.
2: Tot i que reconec que no m'agrada, eh? Vull dir, no és precisament la meva versió número 1, ni la 2, ni la 3, ni la 240. Mira, la Copa de la Vida va marcar un camí, és un artista llatí, ritme expansiu, televisió mundial i una frase que no necessita traducció. I ara que ja el Mundial entra en una fase decisiva, doncs he decidit que aquesta cançó havia de tornar, que tornava sola, perquè parlava exactament d'això, de tenir la Copa a prop i d'haver de sortir a guanyar-la.
1: Però Ricky Martin, abans d'això, ja era conegut, eh?
2: Oh, i tant, mira. Ell venia d'un grup que es deien Menudo, que ja havien fet carrera televisiva, havien triomfat al mercat llatí i havien tingut un èxit amb Maria. Però a França 98 va fer que Ricky Martin passés de pantalla.
1: A una pantalla mundial.
2: Sí, sí. A França no només canta una cançó, triomfa davant del món i ho fa just abans del gran esclat del pop llatí als Estats Units i Europa. Un any després, recordem-ho, sonaria Living la Vida Loca, però el terreny ja estava preparat amb la cançó d'avui.
1: O sigui que França 98 és el trampolí de Ricky Martin.
2: Exactament. I aquí hi ha una altra peça interessant que voldria destacar. La cançó té molt d'ofici a darrere. La versió espanyola porta la mà de Luis Gómez Escolar, un nom que potser no surt molt als titulars, però que ha treballat per cançons interpretades per artistes molt, molt populars.
1: Com qui?
2: Mira, a més del Rick Tejo d'Alma, l'Anna Belén, el Miguel Bosé, els Mocedades, la Paloma San Basilio. És un d'aquells autors que han escrit o adaptat cançons que formen part de la memòria sentimental del pop en castellà i de tots nosaltres.
1: M'agrada aquest pont entre Bad Bunny i Ricky Martin, dos porto-riquenys, dues èpoques, dos noms musicals molt, molt diferents, i anem a escoltar la cançó, eh? Digues.
2: I anem a recordar que va ser número 2 a les llistes llatines del Billboard amb aquesta cançó.
1: Molt bé. Carles, abriga't bé, que fa fred, eh?
2: Això mateix, a 42 i pujant. Apa,
1: adéu. Adéu.
2: Adéu.

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. A 6:15 de la tarda i 2 minuts, i després de la publi... I can feel my face when I'm with you, my love is... Que bona és aquesta cançó dels Weekend.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Aquest estiu torna El laberint de blat de moro de Serra de Daró. La 5ª temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar. Obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 8 de juliol tens el pit de pollastre filetejat familiar Carrefour al mercat, format estalvi, a un preu imbatible de 5,99 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
12: Les tardes de Girona amb Joan.

0: Hola, Esmeralda.
1: Bones tardes, Dan.
0: Fot una calor, eh?
1: No es pot arribar a estar. Ara no fa un rato mirava el termòmetre d'aquí de la cor de les vaques i marcava 35 graus.
0: Bé.
1: 35 graus. Tu creus que és normal 35 graus a no. quarts de 6 de la tarda? Què collons és això? Al Marroc o què?
0: No, home, no, escolta, un momentet. Aquí també fa calor, no cal anar al Marroc. Espolla, ara m'acaba de dir en Carles Aiats, 42 graus aquesta tarda.
1: És que això no es passa, ens morirem, bueno, anava a dir ens morirem, està clar que ens morirem, però prova que ens morim de vells, no pas de, no pas d'això.
0: Has pogut dormir aquesta nit, reina?
1: No, gens, gens i mica, perquè és clar, hi ha una humitat, hi ha una humitat que no... calor, humitat i poc vent i res de res de res.
0: Tens algun ventilador? Et fa servir algun truc especial?
1: Sí, perquè... home, està clar, tu, vita, tinc un ventilador que va fent vent, m'estiro del llit amb el viso i el ventilador anava a morir avall. El que passa que és d'aquests, que es va movent de costat, doncs clar, ara et refresca una mica, ara no, ara sí, ara no, ara sí, ara no. Llavors, bueno, escolta,
0: Esmeralda...
1: vas tenir la part de baix per moments.
0: Esmeralda, et noto amb un to molt baix avui. Què et passa?
1: És que per això telefonava. Ja m'ha estat greu perquè, guaita, hasta te volia telefonar ahir per dir estic contenta de tornar-te a sentir.
0: Carai!
1: Però avui estic emprenyada, estic molt emprenyada.
0: A mi?
1: Carai.
0: A mi?
1: No, amb tu no, amb tu no. Avui estic emprenyada perquè a nit es va matar un nano de Pals, que era un policia local de Pals, que és el més bo que t'has pogut tirar a la cara, i ahir es va matar a la carretera de Gualta cap a Serra de Dró.
0: Ostres, és veritat.
1: I estic emprenyada perquè saps què passa? Que dius, quanta gent s'ha de matar d'aquest collons de carretera perquè l'arreglin d'una puta vegada, saps? Perquè el meu home fot 40 anys, quan anava al molí de Serra, ja renegava, deia, aquesta carretera és molt ampla, quan hi hem de passar un tractor i un cotxe ja tenim problemes, i no hi ha maneres, i d'això fa 40 anys. I 40 anys després estem igual amb aquesta carretera. El meu nen també ho ha dit més d'una vegada, hòstia, avui m'ha adelantat un boig que anava tota pastilla per allà a Serra, i dius, quanta gent s'ha de matar perquè d'una puta vegada arreglin les carreteres? Quanta gent s'ha de matar? Perquè, buita, no fa gaire també de Pals el senyor Sala, un mestre d'allà de tota la vida també, buita, se li va fotre sobre un camió. Avui aquest nano, 49 anys, ho dic perquè el conec, perquè era amic del meu fill, 49 anys i a prendre pel cul. Se li va fotre sobre un cotxe i se'l van portar per davant amb la moto. Què ha de passar perquè ho arreglin?
0: És que...
1: I estava molt emprenyada. No, i volia telefonar per dir, escolta, bueno, no, volia telefonar per dir estar contenta perquè estava contenta, però avui no ho puc estar.
0: No, no, t'entenc perfectament. A veure, aquestes carreteres del Baix Ter, que teòricament ens han promès des de fa anys i panys que s'haurien d'arreglar, ara sembla que arreglaran el tram entre Verges i Colomers, que dius, bueno... Però esclar, i en totes aquestes carreteres, com la de Serra de Daró, és que no passen dos cotxes. No hi ha ni voral.
1: Si tu vols anar, jo no agafo el cotxe perquè no condueixo, perquè tinc 86 anys, però si tu vols anar a Girona, des de la Bisbal o des de Torroella, tu vols anar a Girona,
0: horrorós.
1: I la carretera de Girona és estreta. Aquella carretera tota la puta vida ha sigut així d'estreta. No hi ha, no sé com es diu això del costat, allò, l'arcent que diu el castellà.
0: El voral.
1: Doncs el voral, els carrils són estrets i no hi ha el voral aquest. No n'hi ha, és molt estret. Des de la Pera fins a Bordils és molt estret. Però és que després, de Bordils a Girona, has de passar pel centre de Celrà. Escolteu-me, que no paguem impostos. Que no paguem impostos. Tot això de Torroella i de Serra de Daró i de Gualta, de Sant Jordi d'Esvalls, també, tot això... És de fa 50 anys, no ho han pas arreglat mai. I escolta'm, per això jo pregunto, quanta gent s'ha de morir perquè ho arreglin? Mira, a part la va, fa molts anys, fa molts i molts anys, va haver-hi un accident, es va matar un nano. Hi havia un cruiser, el cruiser que hi ha per la banda, com és de Serra de Daró, pot seguir recte fins a Rupià, o hi ha la carretera que cruza que ve de la Bisbal cap a Verges. Doncs aquell cruiser, allà fa molts anys, s'hi va matar un nano, amb un accident de cotxe. I de seguida van tardar molt pocs anys a arreglar-ho una mica, perquè encara era més mal girbat del que era. Saps per què ho van fer, allò?
0: Per què?
1: Perquè el que es va matar era un parent d'aquell del president, aquell Rosen Gorbachev.
0: En sèrio?
1: Sí, es va matar allà, es va matar allà.
0: En sèrio?
1: I allà sempre s'ha dit, hosti, després d'anys i anys de demanar que ho arreglin, es mata aquest pobre nano, i buita, han tardat 2 anys a refer-ho. Això, bueno, això sempre s'ha dit, eh? Sempre s'ha dit, jo Déu me'n guardi d'allò, però sempre s'ha dit. Llavors dius, hosti, s'ha de matar algú important aquí a Gualta o a Serra o a Verges perquè ho arreglin? Perquè, escolta, si és així, ja els hi faré jo la llista, eh?
0: Molt bé. Esmeralda, deixem-ho aquí. Una abraçada molt forta i ho sento moltíssim.
1: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu.

0: Lessons in Love, Level 42, serveix per pràcticament posar el punt i final al programa d'avui. Falten 8 minuts per les 7 de la tarda. Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Cada tarda, de dilluns a divendres, des de les 4 fins a les 7. Escolteu, peus en remull, aigua fresca, eh?

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Aquest dissabte a les 10 del matí, Ràdio Capital surt de l'estudi i se'n va al Pepe's Park de Platja d'Aro. Descobrirem un dels parcs d'atraccions familiars més emblemàtics de la Costa Brava, amb atraccions, realitat virtual, cotxes de xoc, jocs, emocions i diversió per a totes les edats. També entrarem a Xurríssim per conèixer la seva proposta més dolça i parlarem amb els visitants i les persones que fan possible aquest espai únic. Tot això amb Joan Coll i la millor música del món. Aquest dissabte a les 10 del matí, programa especial des del Pepe's Park de Platja d'Aro. Només a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
3: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
4: Mana, mana. Maxil·la
5: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
4: Fenomeno.
7: Maxil·la Estètic.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, El Medallot @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre territori.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
11: Moltes gràcies.
12: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
10: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Mana, mana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
4: Fenomenal.
5: Maxil·la Estètic.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Gregotecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Geosinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
11: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
12: 25 anys posant música a l'Empordà.
13: La ràdio de l'Empordà.
12: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Roma, Roma, ma gaga, la la, what you be Roma.
1: Quina calor que fa.
2: Calor que fa.
1: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: Aquest estiu, viu la teva aventura a Pepe's Park, Platja d'Aro, el parc d'atraccions de la Costa Brava. Diversió amb total seguretat, a l'aire lliure i en família. El teu pla ideal. I per berenar, els xurros dels que tothom parla. Xurríssim. Perquè una tarda a Pepe's Park és sempre una tarda diferent. Més info i horaris a xarxes i a pepespark.com. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Fins al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Palafrugell durant els últims 25 anys a les façanes del Mercat de Palafrugell, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palafrugell, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Aquest estiu, el flamenc torna a casa de Carmen Amaya. Divendres 10 de juliol, Beatriz Morales presenta Alegrías de Hollywood. 5 guitarras, cante i baile en una nit única, tot el cel de la Costa Brava. Per més informació i venda d'entrades, consulteu el web festivalcarmenamayabagú.com i l'aplicació de Bagú al dia. Organitza Associació de Comerç i Turisme Bagú amb el suport de l'Ajuntament de Bagú.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
7: Aquest estiu torna al laberint de Blat de Moro de Serra de Daró. La cinquena temporada d'una de les experiències més divertides del Baix Empordà, pensada per totes les edats. Més camins, més enigmes i noves proves dins un laberint gegant per perdre't i passar-ho bé. I aquest any també amb l'opció de quedar-te a sopar, obert de dijous a diumenge. Es recomana fer reserva prèvia. Troba'ns a Instagram i reserva a Laberint Can Pujol. Laberint Can Pujol, Serra de Daró. Aquest estiu, atreveix-te a entrar-hi.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
1: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
9: més econòmic del que et penses
1: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
1: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
1: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més. Felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10. A tot el cos de bombers, membres de protecció civil, sanitaris, els voluntaris de les ADFs, però també els pagesos, veïns i veïnes, els treballadors públics i a totes les persones que treballeu per cuidar el nostre

0: De territori.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: El meu país és l'Empordà.
0: De part de tot l'equip de Ràdio Capital de l'Empordà, oients, anunciants i col·laboradors, moltes gràcies. No esperes.

0: El Mediterrani és memòria, és frontera, és bellesa, però també és pregunta. Què significa avui mirar el Mediterrani? Com ens relacionem amb el paisatge, amb les persones i amb les històries que comparteixen aquestes ribes? Mirades Blaves neix precisament d'aquesta necessitat. La d'aturar-nos un instant, escoltar, pensar i tornar a mirar el mar amb una mica més de profunditat. El fil invisible.
1: El Mediterrani sempre ha estat una frontera o un punt de trobada. En definitiva, un espai per on han viatjat idees, llengües, cultures i també conflictes, silencis i preguntes. Avui aquest mateix mar continua parlant-nos del canvi climàtic, de la memòria, del turisme, de la fragilitat dels territoris que habitem i potser precisament per això el Portal Blau va crear Mirades Blaves. Un espai on la cultura no només emociona, també pensa. Dins del Festival Portal Blau, Mirades Blaves és l'espai dedicat al pensament, al debat i a la reflexió sobre la Mediterrània contemporània. Converses, cinema, creació i activitats que connecten art i consciència. Perquè avui, mira el Mediterrani, també significa preguntar-nos com el volem viure. Per entendre què representa Mirades Blaves dins del festival, comencem parlant amb el seu director, en Miquel Fernández.
0: Davant del mar comença una nova història. Festival Portal Blau.
2: Vinc d'un poble vora el mar.
1: Tornem a tenir el Miquel Fernández, que és la persona que millor ens pot explicar que consisteix Mirades Blaves. Ara t'ho diré de memòria, però crec que és un concepte que va començar fa 2 anys. Mirades Blaves, és així, Miquel?
3: Sí, ho hem fet. Aquest serà la tercera edició. És un cicle de conferències que fem dintre el Festival de Portal Blau, que és per pensar, no? I per escoltar professionals de diferents àmbits per poder dialogar i reflexionar i entendre, conèixer. I està molt bé, la veritat és que vam començar, ja et dic, aquesta serà la tercera edició i està funcionant molt bé i la gent els està acollint les conferències i les xerrades amb moltes ganes.
1: Me n'alegro molt. M'agradaria, si ho recordes, m'ho pots explicar, com va néixer la idea de crear Mirades Blaves dins del Portal Blau?
3: Doncs mira, bàsicament va néixer arrel de la Cristina Torres, que és com alma mater també del festival, doncs parlant, no, del fet de que seria interessant poder debatre sobre diferents qüestions i portar diferents experts en aquestes qüestions. Sí que s'havia fet amb anterioritat conferències literàries, no, que moltes vegades anaven una miqueta enfocades en això, però sí que és cert que al presentar llibres i tal, a vegades s'enfocava massa, potser tocava en temes, però s'enfocava molt potser amb un llibre en concret, no, amb una proposta literària. I per tant, arrel d'aquí vam anar derivant a dir, escolta, per què no fem unes xerrades enfocades amb la filosofia del festival, amb diferents temes del festival i poder debatre i xerrar sobre això, no? Llavors vam iniciar, doncs, el que serien aquestes Mirades Blaves, aquestes conferències.
1: Hi ha festivals que només volen entretenir i n'hi ha d'altres que també volen fer preguntes. La Mediterrània és bellesa, però també és contradicció. I potser la cultura serveix precisament per això, per mirar més enllà de la postal. T'agradaria posar algun exemple de temes d'anteriors edicions i d'enguany?
3: Sí, nosaltres, mira, la primera edició vam obrir amb el conflicte Israel-Palestina molt abans de com està ara la situació, sí, sí, no? I vam portar a Carles Duarte, que va iniciar, que sempre inicia dintre del festival, és un referent nostre, i va ser molt abans de que el conflicte estigués amb la situació amb la que està ara. Segurament podríem tornar a fer una altra xerrada sobre això, no? Perquè ha evolucionat molt des de fa 3 anys ara, per desgràcia. Gràcies, ha evolucionat molt. Aquest any tenim 4 propostes diferents dintre del que serien els valors del festival. No? Obriríem el festival el dia 16 de maig amb una conferència sobre la dignitat humana en temps de violència i incertesa, que també una miqueta, jo crec que es tocaran pinces una miqueta tots els conflictes, ja no només aquests, sinó els conflictes que hi ha arreu del món actualment. Aquesta conferència serà càrrec del Francesc Torralba i el Carles Duarte. Després, al juny, tindrem una altra conferència, en aquest cas sobre feminisme i en aquest cas sobre les dones, el paper que van tenir les dones durant la Guerra Civil, no, com a agents actius. Aquesta conferència serà a càrrec de la Carol Soler. Al setembre tindrem una altra conferència, que en aquest cas serà sobre tot el tema de la intel·ligència artificial, no, que l'hem titulat La humanitat i el poder de la tecnologia. Seria Paradís o Parany. Aquesta conferència està més en col·laboració amb l'EALA, que és l'Escola de Filosofia, i tindrem en Jordi Pigem, el Juan García del Muro, i estarà moderada per l'Ignasi Rifé. Llavors, i l'última, en aquest cas, serà una col·laboració que fem amb l'Hospital Torreta de Girona, que en aquest cas és sobre salut i com podem prevenir i tractar els ictus, no? Les idees claus, i ens la impartirà la doctora Yolanda Silva. Per tant, són quatre conferències de quatre temes molt diferents, amb experts de cadascun d'aquests temes, i tots es faran a l'Alfolí de la Sala, a l'Escala.
4: Mirades Blaves és una invitació a escoltar diferent, a mirar la Mediterrània amb més profunditat i entendre que cultura i territori no es poden separar.
5: Em fas pensar que un festival d'estiu no deixa de ser superficial o un moment de gaudir, de plaer i punto. No cal anar més enllà. En aquest cas, sí que s'hi va més enllà. Tu creus que aquest públic potencial que teniu, que també està predisposat a pensar i escoltar, això és barrejable amb aquell públic que el que vol és una estona de plaer, d'estar a l'aire lliure, prendre una copa, estar amb els amics, saltar ballant la fúmiga?
3: És que creiem que, a veure, nosaltres el festival, no, com saps, té molt, una línia molt clara d'uns valors i un compromís social, no? Llavors, és barrejable amb diferents propostes on hi hagi un moment molt més, no, de plaer, de lleure, i altres moments més de pensament i de reflexió. I tot és compatible dintre d'un mateix festival. Nosaltres, quan ho programem, plantegem així, no? Hi ha espais per tot. No cal que estiguem sempre molt seriosos pensant en temes molt importants, no? També podem tenir aquest espai de passar-t'ho bé, de disfrutar, de gaudir amb els amics, amb la música. En el fons, les propostes artístiques, com tu deies, amb una copa estàs ballant, però estàs ballant una música amb un missatge molt ben pensat, ideat, no? I que també té el seu. Per tant, tot és compatible, i crec que amb un espai, creient que amb un espai amb tants dies, doncs totes les propostes, no, poden encaixar. També és cert que al final nosaltres tenim, com saps, una línia, no, de pensament dintre del festival. Tenim uns valors, i aquests valors els acabem definint amb una frase, no, que és un festival radicalment humà. Això és com ens agrada a nosaltres definir el que és Portal Blau.
4: Cada estiu el Portal Blau omple Empúries i l'Escala de música, però també d'idees, de preguntes, de mirades capaces d'anar més enllà de l'escenari.
5: És que m'has portat directament al següent pas que volia fer, que era el compromís social, artístic, cultural. Creus, per tant, que la cultura ajuda a generar consciència social? Vull dir, és evident.
3: Sí, és evident, sí. Nosaltres sempre creiem que la cultura és el poder que té de transformació social, clarament. I, per tant, nosaltres tenim, com saps, l'espai Mirades Blaves, però tenim uns valors i un compromís dintre el que seria el festival. Ho vinculem amb diferents, no?, amb diferents accions que acabem vinculant aquests valors i compromís. Per nosaltres la sostenibilitat és molt important, la formació, la igualtat i també el recolzament amb aquests projectes solidaris, no? Són una miqueta les bases d'aquest projecte de valors i compromís. I també, doncs, una de les coses que ens agrada fer, doncs, com has vist amb aquestes conferències que hem comentat, no, de Mirades Blaves, és treballar en xarxa amb altres entitats, en aquest cas doncs, amb l'Escola de Filosofia, amb l'Hospital Trueta o amb altres institucions i fundacions que treballen al territori, i doncs ens agrada convidar-los i poder compartir experiències al festival.
0: Festival Portal Blau, el fil invisible que connecta cultures.
4: Hi ha festivals que només programen concerts, i després hi ha festivals que intenten mirar el món, preguntar-se quin paper pot tenir avui la cultura davant de tot allò que està passant a la Mediterrània. Per això el Portal Blau va crear Mirades Blaves, no com un espai paral·lel dins del festival, sinó com una manera de comprendre'l. I darrere d'aquest concepte hi ha la mirada de Carles Duarte, poeta, lingüista i una de les figures culturals que millor ha sabut explicar la Mediterrània no només com un espai geogràfic, sinó com una manera de viure en aquest món. Una Mediterrània feta de llengües, de memòria, de diàleg i també de responsabilitat cultural i humana. Avui volem entendre què significa realment Mirades Blaves. Conversem, per tant, amb en Carles Duarte.
0: Festival Portal Blau. Cultura, emoció i territori.
5: Hola, Carles, com estem?
6: Molt bé. content de veure com el Portal Blau va creixent i va arrelant.
5: Estàvem parlant amb en Miquel i, evidentment, ets la figura essencial dins de Mirades Blaves i et volia preguntar com, per què neix el concepte Mirades Blaves dins del Festival Portal Blau?
6: Dins del Festival Portal Blau sempre hi ha hagut, des de l'inici, la intenció que no quedés reduït el nostre festival a un festival convencional on només hi fossin actuacions, diguem-ne, de caràcter estrictament artístic. Dins del Festival Porta Blau hi ha, per sort i amb bon criteri, un ventall molt ampli d'expressions artístiques, des del circ, la dansa, la cançó, etc. Però, diguem-ne, Portal Blau, i ja des del nom, té aquesta vocació, diguem-ne, d'espai de diàleg, d'espai de trobada i de reflexió. Des del primer moment, quan amb en Xavier Robert de Ventós va haver-hi els primers pensaments, no?, sobre com calia concebre aquest festival. I el cicle Mirades Blades respon perfectament en això, no? Diguem-ne, enriqueix, eixample, i dona una dimensió de més densitat, sense treure en cap moment la dimensió lúdica que lògicament ha de tenir un festival, doncs el fa una mica més ric de contingut i ens ajuda això a retrobar el sentit originari del mot Portal Blau, no? Que no és només estètic, sinó que parla també de diàleg, de trobada, de reflexió.
5: Tot i això, aquest 2026 ha estat la tercera edició, però la teva vinculació amb el Portal Blau va molt més enllà.
6: Bé, la meva vinculació al Festival Portal Blau és antiga perquè és des de l'inici.
5: No està mal.
6: No. Vam començar amb aleshores l'alcalde Stanis Puig, diguem-ne, des de... i totes les edicions. El que passa és que, diguem-ne, el plantejament de Mirades Blaves és un plantejament que dona una visió, diguem-ne, més estructurada, més completa, no tan sols d'una sessió puntual, sinó d'un cicle que busca aproximacions diferents. I en aquesta edició també queda clar, no?, perquè s'hi tracten aspectes que tenen a veure amb la dignitat, que tenen a veure amb la història, que tenen a veure amb la tecnologia, que tenen a veure amb la salut, no?
5: És una mirada àmplia. La mirada mediterrània és un concepte realment bonic, atractiu. Quan parlem de mirada mediterrània, de què parlem realment?
6: A veure, la mirada mediterrània és una mirada que té a veure, d'una banda, amb el que representa Empúries. És a dir, diguem-ne, amb la connexió amb un món de pensament, de recerca del sentit de la pròpia existència, de coneixement profund, no?, de la realitat en totes les seves facetes, no? I, per tant, diguem-ne, vol dir connectar amb el món clàssic de grecs i llatins, amb el món també dels fenicis, de les cultures antigues del nord de l'Àfrica. Tot això forma part d'aquesta mirada d'internet. Però, diguem-ne, nosaltres no ho fem només des d'una perspectiva arqueològica, no?, que també ens va bé, perquè il·lumina. Però, evidentment, diguem-ne, la Mediterrània és la llum, la Mediterrània és el diàleg, és l'espai de trobada. Nosaltres, en contrast amb altres formes de cultura desenvolupades en entorns climàtics i geogràfics diferents, som molt de diàleg, de conversa, de compartir, i això queda reflectit també amb aquestes mirades blaves, perquè el que volem és això, és a dir, pensar en comú, compartir conversa i reflexió sobre aspectes que per nosaltres són crucials. I, per tant, diguem-ne, jo crec que sí que fa una funció positiva Mirades Blaves.
5: Sí, el que dius, que sí, el terme comunitari. El portal, pel que entra tanta cultura, tanta civilització, la zona de l'Escala i Empúries, això entra cultura. Per tant, el terme cultura avui ha de tenir també una funció de reflexió i consciència col·lectiva, com deies.
6: Sens dubte. És que la paraula cultura, que té un origen, diguem-ne, més aviat agrari, no?, de conreu, però és una forma de dir com nosaltres ens anem conreant, no? És a dir, que a la vida no consisteix en una mera supervivència, en una mera satisfacció de l'instint, sinó que és la construcció a l'entorn de la nostra existència de manifestacions que, diguem-ne, associem a la bellesa, el goig compartit, el pensament, i això és el que en realitat ens dibuixa, ens configura i ens presenta davant del món. Som animals culturals, si es vol, des d'aquesta perspectiva, perquè no ens limitem a viure, sinó que construïm el nostre entorn, música, literatura, pintura, arquitectura i pensament, que estructura d'una manera integral la nostra percepció del món. No?
5: Sí, és espectacular, perquè la Mediterrània, no?, ajunta totes les ribes, tantes cultures, però a banda d'això també ha estat, com t'ho diria, s'han donat molts conflictes i migracions, també. Això, crisis, sí, bueno, que després potser generen cultura, però aquesta part també s'ha de veure, oi?
6: Sí, evidentment, però és que, a veure, per començar, tots som migrants, és a dir, ja, nosaltres venim tots de l'Àfrica, i venim, sí, de l'Àfrica passant per les estepes del Caucas.
5: De la Lucy, no?
6: I després, sí, clar, és que venim de la Lucy, venim de l'Àfrica, venim de les estepes del Caucas, venim de la cultura andrano, venim del que se'n diu l'indoeuropeu, el món indoeuropeu, no? I d'allà les onades que van arribar, diguem, no en són nosaltres, aquí van arribar fenicis a comerciar, van venir els grecs, els foceus, i si van instal·lar, però hi havia, evidentment, una cultura prèvia, que era la cultura ibèrica. El conflicte, evidentment, és inherent, diguem-ne, l'ésser humà ha estat un ésser que ha lluitat, diguem-ne, per poder accedir a l'aigua, per poder accedir al menjar, per poder... I és veritat que les migracions i els conflictes formen part de la història de la humanitat des de l'inici. El que passa és que, diguem-ne, la història ens hauria de servir per evitar de recaure en errors, perquè la destrucció que provoca dolor, que provoca renúncia, doncs, diguem-ne, hauríem de poder entendre que el progrés, diguem-ne, és molt més fàcil d'aconseguir si convivim, si compartim, si som capaços de construir diàleg entre nosaltres i de celebrar la bellesa que uns i altres, des de històries, tradicions, llenguatges diversos, són capaços de crear, no?
5: Seria mirar la realitat actual des de, bueno, una perspectiva més humana, no?
6: Sí, més humana, més lúcida, més humana i més lúcida, perquè en definitiva, insisteixo, ara les guerres s'estan produint, ho veiem a Ucraïna, ho veiem a Gaza, ho veiem
5: a tot arreu.
6: Sí, tot arreu aquestes guerres destrueixen formes de cultura, destrueixen i diguem, i tot això representa un esforç enorme de reconstrucció, és el dolor que provoquen tantes persones, això no té cap mena de sentit, aquesta lliçó ja l'haurien d'haver pres.
5: Ja.
6: Per tant, diguem-ne, la Mediterrània, que hi ha hagut, diguem-ne, que és testimoni, efectivament, de moltes guerres, les guerres púniques, les guerres de domini, les guerres per l'hegemonia, el lloc que Cavafis en deia els bàrbars, no? Els bàrbars, que no venen els bàrbars, a veure quins són aquests bàrbars, no? Que en aquest cas es referia també als que venien, diguem-ne, s'estenien cap al sud, però, diguem-ne, la nostra visió de l'altre, de l'altre com un bàrbar, com algú, sí, que és que la seva existència ens amenaça, amb aquesta visió que és molt primària, l'haurien de superar, no? I l'esperit del Portó Blau és un esperit que es fonamenta en el diàleg, que es fonamenta en l'entesa, que es fonamenta en la dignitat, que es fonamenta en el respecte de l'existència de l'altre, si es vol, amb l'empatia, no? En el fet de celebrar el que els altres han estat capaços de fer i que ens ofereixen també, i amb qui podem compartir el que és la nostra tradició, la nostra manera de sentir i de viure, no?
5: Tot i ser, perdó, homo, quan has dit la paraula primària, diu l'Eudal Carbonell que encara no som humans, no? Perquè encara no hem evolucionat prou per arribar al que tu proposes, per exemple, des de mirades blaves, que sigui una mirada més conscient, més sensible, més connectada amb les persones.
6: Sí, home, evidentment ell ho diu des del coneixement científic del que ha estat capaç de fer. Sí, l'Homo sapiens i els seus predecessors, no? És evident que hi ha molt de camí per córrer, és evident. El que passa és que, diguem-ne, hem de trobar, i una de les sessions parla precisament la que es dedica a tecnologia, no? Hem de trobar la manera d'aconseguir, ara el Sant Pare ha fet aquesta encíclica sobre la intel·ligència artificial, que és molt intel·ligent i molt, molt oportuna, no? Hem d'aconseguir que la tecnologia ens ajudi a ser més conscients i més sensibles. No que hi hem de frenar els intents de fer de la tecnologia un nou factor d'opressió de l'altre, no? I de domini i d'espoliació de l'altre, no? Aquest és el punt, és dir, l'ésser humà no ha quedat aturat en el temps. l'ésser humà progressa i és capaç de, en fi, la cirurgia ens ho demostra, avui és possible d'operar malalties que abans eren irresolubles, no? Bé, tot això hi és, però la tecnologia, diguem-ne, l'aprenentatge també és, i en això raó l'Odal, és, diguem-ne, ser... aprendre a fer de la tecnologia no una eina de dominar per dominar els altres, sinó per millorar la qualitat de vida de tots. I per tant, i diguem-ne, de defensar l'esperit humà, com deia ara el Sant Pare, defensar l'esperit humà, no? Dir, escolta'm, defensem la humanitat, no? Aquesta magnífica humanitat. Dir, escolta'm, a veure, no ens convertim en esclaus de la tecnologia que nosaltres hem estat capaços de crear, no? Sobretot perquè, a més, la tecnologia avui, no? Ho veiem a les guerres, hem sabut crear drons, molt bé, i ara resulta que els drons són armes per matar persones, no? No és clar. I la intel·ligència artificial es pot utilitzar per aprendre, per saber, per compartir coneixement i pot utilitzar-se per destruir i fer mal, no? Aquest element ètic, no?, que és el de l'humanització en un sentit complet, és el que realment reivindica l'Odal, jo que evidentment, en fi, comparteixo i reivindico també, no?
5: El Portal Blau, Carles, com a un punt per a difondre aquest espai de diàleg, que parlaves més conscient, quin paper creus que està jugant avui dia i quin paper t'agradaria que jugués en el futur aquestes mirades blaves?
6: Les mirades blaves, a mi m'agradaria que... Vaja, jo crec que ja ho fan, a mi m'agradaria que introduïssin en aquest moment de joia, de goig, que nosaltres associem al bon temps, que associem a l'estiu, que associem a les vacances, que associem aquest temps més alleugerit de tensions i de cafaraments de feina, no? Doncs que, a més de gaudir i de celebrar això, les arts en totes les seves manifestacions, aprofitéssim, com jo crec que ja es fa, no? Però, escolta'm, gaudir és una condició essencial, però al mateix temps, diguem-ne, nosaltres si som persones com és prou notoris perquè pensem i perquè reflexionem sobre la realitat, no? I el Mirades Blaves ens ha d'ajudar, no? No ens ha d'encaboriar, no ens ha de generar un estat d'ansietat, però sí que ens ha de, diguem-ne, convidar a la lucidesa, una lucidesa serena i una fraternitat autèntica, no? Que és, en el fons, també missatges que són essencials amb el conjunt del que el Portal Blau ofereix, perquè la música no està feta per atacar ningú, la dansa no està feta per atacar ningú, la màgia tampoc, és a dir, són mostres del talent humà que des del Portal Blau, diguem-ne, afirmem com a ponts, com a espais de trobada. I, evidentment, el pensament no hi fa nosa, sinó que més aviat acompanya. I jo crec que ara i en el futur Portal Blau és bo que tingui aquestes mirades blaves ben presents en la programació. No?
5: M'ho has posat molt fàcil per tancar aquest espai, Carles, ara, perquè m'has parlat de la bona època de Gaudí i de música. Tens alguna cançó o cançons en ment que pensis que vesteixen a la perfecció Mirades Blaves? Què et ve al cap? Que ho posarem, ho escoltem ara.
6: Bé, la veritat és que si parlem de
5: és molt excloent,
6: música...
5: És molt excloent el que dic, perquè només es pot escollir una. Amb quina tipus de sonoritat vestiries Mirades Blaves?
6: Mira, ara em fas pensar amb la Maria del Mar Bonet.
2: Si tu fas l'oblit,
6: que és una de les nostres millors veus i a més forma part de la programació d'enguany al Portal Blau, no?
5: L'has clavat, L'has clavat,
6: jo crec que Maria del Mar Bonet expressa amb la Mediterrània com ningú qualsevol de les seves cançons, que ens tenen enamorats a tots, i amb aquesta veu tan preciosa, tan plena de matisos, el millor estandard del que Portal Blau vol ser també des del punt de vista de la música. Oh,

0: mirades blaves ens fa recordar que la Mediterrània no és només paisatge, que és una manera de mirar, de relacionar-nos, d'entendre la cultura com un espai compartit entre persones, memòries i emocions. I aquí és on el Festival Portal Blau troba una part essencial de la seva identitat, perquè darrere de cada concert, de cada artista i de cada escenari davant del mar, hi ha també una mirada. Després d'entendre una mica millor el pensament i la filosofia que inspira Mirades Blaves, volem tornar ara a una pregunta fonamental. Com es transforma tot això en una programació artística? Com es construeix un festival capaç de combinar emoció, compromís, música, territori i la Mediterrània contemporània? Així que continuem conversant amb el director del Festival Portal Blau, en Miquel Fernández.
1: Festival Portal Blau. El Mediterrani no només s'escolta, també se sent.
0: Està clar que dins del vostre ADN doncs hi ha una responsabilitat. Creus que aquesta... Creus que els artistes també han de tenir una responsabilitat davant de tots aquests reptes socials i ambientals? Creus que ho han de fer o ho poden escollir?
2: A veure, a nosaltres ens agrada que s'impliquin i que siguin partícips. Al final no deixa de ser part de la llibertat individual de cadascú, no? Però sí que és cert que al final els artistes tenen per un costat l'obra, que per tant les obres són molt potents, no? Tant en qualsevol dels seus àmbits creatius, la potència que té una obra doncs és important i el missatge que donen, no? Això per un costat, i després per l'altre, que al final no deixen de ser referents per molta gent, i per tant si aquesta gent s'involucra i s'implica, la potència que té el seu missatge doncs és amplificadora.
0: Sí,
2: i per tant ajudar a això, però clar, al final no deixa de ser de formar part de la llibertat individual, com deia abans, no? De cadascú. Ens encantaria que tots ho fessin i s'impliquessin, però a vegades doncs per altres motius doncs potser no és tan possible, no?
0: Evidentment. Abans parlàvem de com fabriqueu la programació. M'agradaria fes el cafè tranquil.
2: Ah, no.
0: Aquest, no tens una tassa? Sí, sí o no?
2: Sí,
0: jo també la tinc a la mà. Per mi és l'hora del te, per tu és l'hora del cafè, no? Clar, no? Et volia fer una pregunta, Miquel. Com trieu els ponents i els temes de cada any? Perquè de vegades poden estar en concordància amb l'actualitat i de vegades no, o sigui, grans temes i punt. Sí. Com feu la tria?
2: Doncs es fa... És una barreja de moltes coses. Com dic, al final som un equip i som diverses persones i a vegades arriben per diferents... O arribem a trobar aquests encaix d'aquesta programació per diferents llocs, no? A vegades és perquè ens ho han proposat, no? En col·laboracions amb altres entitats que et diuen ai, mira, tinc aquesta proposta, què et sembla? Sí, i tal, o no, tal. Ostres, això sí que ens encaixa, no ens encaixa, ho analitzem, mirem. Altres és perquè hem vist o hem escoltat a no sé qui en una conferència, en un article en premsa o amb, no sé, ostres, aquesta persona és molt interessant el missatge que dona, per què no fem una xerrada amb no sé qui? A vegades és perquè doncs, el Carles Duarte ens proposa ell, per què no portem a no sé qui, parlem sobre, saps? Al final és la suma de moltes realitats i del nostre entorn com acabem fent l'encaix de totes les propostes.
0: Entenc que llavors has d'estar connectat sempre al concepte i al projecte, perquè si no ho veuries.
2: Sí, sempre estem 24 hores 365 dies l'any.
0: És una manera de viure.
2: Sí, i parlem, ens enviem propostes entre els companys, amb la Cristina. Ostres, sí, pensem això, treballem-ho, mirem-ho, tal. Sí, no, sempre, és permanent.
1: El fil invisible. Cançons, memòria i emocions davant del mar.

0: Els diferents punts de vista, de mirades, són essencials. I tenim pendent un altre. Aquí parlem també de la manera com interpretem el món, de les preguntes que ens fem, dels valors que compartim, de les idees que han viatjat una riba a l'altra de la Mediterrània al llarg dels segles. Empúries és probablement un dels llocs on aquesta història es fa més visible. Aquí està clar que van arribar maneres diverses d'entendre la vida i d'aquella trobada va néixer una nova mirada sobre el territori i sobre les persones. Per això, per continuar parlant de mirades blaves, ens volem aturar un moment en aquest paisatge que ens envolta. Un paisatge que porta més de 2.000 anys observant com els pobles de la Mediterrània es troben, dialoguen i es transformen mútuament. Per ajudar-nos a entendre aquesta dimensió d'Empúries, ens acompanya en Quim Tremoleda, arqueòleg conservador del Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, investigador i una de les persones que millor coneixen la història d'aquest jaciment excepcional.
1: La música també explica qui som. Festival Portal Blau.
0: Tenim en Quim i ell ens situarà una miqueta. Per què la Mediterrània ha estat històricament un espai tan important per la circulació d'idees?
2: Bé, perquè el Mediterrani ha sigut sempre un mar molt domèstic, no? Hi ha hagut tota una sèrie de pobles, civilitzacions, cultures, com vulguis dir, que han viscut a les ribes del Mediterrani i han estat el bressol del qual ha sorgit la nostra cultura. La Mediterrània ha estat sempre un camí per establir contactes entre els pobles i, com dèiem abans, per la circulació d'idees, de vents, de propostes, tot això ha fet que sempre el Mediterrani ha sigut un lloc de convivència i de contacte constant entre diverses cultures.
0: És possible imaginar quina ha estat la relació entre coneixement, filosofia i vida pública en el món grec a partir dels vostres jaciments, o és estirar massa aquest fil?
2: Sí, és un pèl estirar massa, perquè a vegades és molt difícil trobar, però sí que trobem a vegades molts elements que no ens parlen directament això, però sí que s'extreu aquesta possibilitat, no? Perquè hi ha cultes domèstics, cultes ciutadans, i això et parla una mica d'aquesta relació estreta que hi havia entre aquests conceptes, entre el coneixement, la pròpia filosofia que van desenvolupar els seus grecs i aquesta vida pública, perquè per ells la filosofia era l'essència del saber, no? Van poder explicar una mica quin era el paper de l'home a l'univers, quina era la condició humana. Penso que totes aquestes tragèdies gregues encara es representen avui dia perquè són claus per qüestionar i preguntar-se temes de condició humana, no? I també, evidentment, el seu paper en la societat, és a dir, com aquest home encaixa aquí. Bé, ja ho deia Aristòtil, no? L'home és un animal polític, és un home que viu en societat, en aquest sentit ho deia, no? I per tant, sense societat no existia l'home civilitzat, l'home que participava en tot això. Per tant, ocupava càrrecs públics perquè era la seva responsabilitat, malgrat que després podia tornar a fer les seves feines professionals, i són l'origen, ho sabem avui, d'aquesta democràcia participativa, tot i que no seria el concepte que avui tenim, no? Era el govern del demos, del conjunt, però aquí acaben exclosos les dones, els esclaus, els estrangers, no? Per tant, avui no ens acceptaríem aquesta idea, però sí que la base ens ha servit per confeccionar aquesta idea de democràcia. I a províncies occidentals això és més difícil perquè no el trobem, però pensem que coneixem un filòsof com és Parmènides d'Elea, que vivia a la zona de sud d'Itàlia i era una colònia més gran que Empúries, però també fora de la metròpoli, no? Per tant, sí que aquesta idea de filosofia va impregnar tot el món grec.
0: Llavors, podem considerar Empúries, ho tenim clar, que hi conviuen diferents cultures, és un punt de connexió essencial dins del món del Mediterrani i de diferents visions.
2: Sí, per descomptat. Per descomptat que Empúries va ser una porta oberta als influxos mediterranis. Empúries, l'Empordà i, per extensió, tota la zona catalana, va ser sempre un espai de circulació, un passadís, una terra d'arribada, també d'acollida, com ha sigut tota la història. D'aquest pòsit encara queden totes aquestes cultures que van estar convisquent aquí, aquests ibers, els grecs, també els púnics, més tard els romans. Per tant, absolutament, és a dir, aquesta connexió d'aquestes visions, Empúries com un port cosmopolita on arribaven tots aquests elements diversos, per descomptat que va servir d'aquesta connexió.
0: I, finalment, quines lliçons destacaries tu, al teu punt de vista, que ens poden ajudar a comprendre el rep? Ja sé que és complicat, però el Mediterrani sempre havia estat un punt de crisi, de confrontacions, sí. També. I es van resoldre, i ara, tal com estan les coses, ens pot ajudar una miqueta aquesta visió històrica?
2: Ens hauria de servir, sí, ens hauria de servir, però també està demostrat que l'home s'entrebanca sovint a la mateixa pedra i, per tant, és una qüestió més que complexa, possiblement impossible de resoldre, però sí que si féssim una mica de cas de l'experiència del passat i entendre com es va poder conviure, però bueno, també va tenir els seus conflictes i els van resoldre també de maneres violentes.
3: Eh? Agarrotades.
2: Els reptes, sí, exacte, aquesta sempre ha sigut i ha guanyat el més fort i és el que ha quedat, no? I avui estem veient això també, és a dir, que no acabem d'aprendre del passat, tot i que ens donen lliçons sobre la cultura, sobre la tolerància, aquesta convivència, aquest intercanvi, però també estem veient que la condició humana a vegades no té en compte totes aquestes coses, tot i que en podria aprendre molt.
1: Festival Portal Blau, el fil invisible que connecta cultures.
3: Un altre concepte vinculat a Mirades Blaves era el tercer, vinculat a impacte i públic. Mira, des que es va implementar Mirades Blaves, que aquesta és la tercera edició, com tu bé em deies, heu notat un canvi en el perfil de l'assistent al Portal Blau? I t'ho posaré més fàcil. La gent que ve a Mirades Blaves després va a Bolus i a la inversa?
4: Sí, sí, i tant. Sí, tenim un públic bastant fidel que repeteix. Al final també és cert que el públic que tenim, la major part d'ells estan una llarga temporada dintre de l'estiu allà, no? Són molta gent que té segones residències o que passa l'estiu una temporada per la zona, diguem, que es mou i llavors agrada i compren diverses entrades. Tenim un públic molt fidel que no només ve un espectacle, sinó venen a diversos. Uh-huh. I sí que és cert que les Mirades Blaves, per exemple, són algunes de les conferències ja estan completament exaurides i, per tant, és una de les coses, no, que més també demanda té, que més ràpid s'exaureix. També és cert que l'espai no és que sigui dels més grans, és un espai reduït i per tant, doncs, la gent s'afanya a comprar les entrades i a venir, però sí que és un públic que repeteix amb diferents propostes.
3: Aconseguiu que un festival de l'Escala, que no deixa de ser un lloc de l'Empordà, no és gran. Totes aquestes reflexions, el que es fa al festi, ressona més enllà de l'Empordà o es queda allà de forma local?
4: Bueno, jo crec que al final també els orígens del públic que tenim també són diversos, no només són gent que està allà temporalment potser a l'estiu, però és gent de diferents indrets i, per tant, doncs està bé, no?, que després aquestes persones durant l'any estan a altres espais, no?, viuen, doncs, a Girona, a Barcelona o a diferents altres indrets de comarques gironines i al final, doncs, el missatge com si diguéssim s'escampa una mica, no? Mm-hmm. Sí que és cert que també a nivell de ressò tenim la sort de que tenim una bona cobertura per part dels mitjans i, per tant, doncs bé, creiem que el missatge no només es queda aquí, sinó que té una miqueta més d'extensió, de recorregut.
3: I parlem, per acabar, de l'edició 2026 i el futur. Tinc dues preguntes més. La penúltima és aquesta. De l'edició que ens espera aquest 2026, bueno, m'has parlat de les quatre propostes, però imagina't que només pots anar amb una. Ho sento.
4: Sempre. Quin crac. Ostres, que complicat. Jo aniria a les quatre, però sí que és cert que, per exemple, la de les dones durant la Guerra Civil, sí, els nens actius, aquest any, amb aquesta historiadora, no, amb la Queralt Soler, m'interessa molt perquè el paper que van tenir crec que és important, crec que s'ha de posar a manifest, s'ha de posar en relleu, uh-huh, i crec que és molt desconegut. No? Diguem que potser les altres pots trobar... És més fàcil, no?, potser trobar aquesta informació, però aquesta és com molt específica d'una cosa molt concreta i històrica que va passar, uh-huh, i jo no m'ho perdria.
3: Vols repetir el lloc, la data i el títol, sisplau?
4: Sí, seria Les dones durant la Guerra Civil, com a agents actius. Això serà el divendres 26 de juny, a l'Alfolí de la Sal, a les 7:30.
3: I les entrades a portalblau.cat.
4: Ah, exacte.
3: Escolta, i acabem. Després de consolidar, penso que està consolidat aquest espai de pensament, cap a on voldria créixer Mirades Blaves? Hi haurà nous formats? Teniu alguna cosa en ment?
4: Jo crec que d'entrada no. D'entrada jo crec que el format funciona i està bastant establert. Potser ampliem amb una conferència més, no? Aquest any hem presentat quatre propostes, doncs potser l'any que ve en presentem cinc o sis, no ho sé. No ho hem d'acabar de pensar. Estem treballant ja amb la segona edició i esperem, doncs, que sigui molt d'èxit. Però ara estem encara focalitzats i centrats en l'execució d'aquesta edició i, per tant, doncs, continuar una miqueta, no?, amb la línia del que portem fent i ja veure com funciona aquesta edició.
5: Yo te llevaré en el alma la vida entera.
1: El fil invisible. Cançons, memòria i emocions davant del mar.
3: Avui hem parlat de cultura, de memòria, de pensament i d'una manera d'entendre la Mediterrània que va molt més enllà de la geografia. Amb en Carles Duarte hem descobert que Mirades Blaves és una invitació a observar el món amb més profunditat, a escoltar les històries que ens envolten i entendre que la cultura continua sent una eina imprescindible per construir espais de diàleg i de convivència. Amb en Joaquim Tremoleda hem viatjat fins als orígens d'Empúries i hem recordat que aquest territori fa més de 2.000 anys que és un punt de trobada entre pobles, llengües i maneres diferents de veure la vida. Potser per això el Portal Blau troba aquí el seu lloc natural, perquè aquest festival no només programa música, genera converses, preguntes i noves mirades sobre la Mediterrània que compartim. Aquest estiu les nits de l'Escala i Empúries tornaran a omplir-se de música, paraula i emocions, artistes que ens faran vibrar, històries que ens ajudaran a comprendre millor el món que habitem i experiències que només poden passar davant del mar. El Portal Blau. Gràcies, Carles, gràcies, Joaquim, gràcies, Miquel, i a tot l'equip del Festival Portal Blau per continuar construint aquest espai de cultura, pensament i trobada mediterrània. Jo sóc en Sergi Marín, i des de l'Escala i Empúries, això és el Fil Invisible, el podcast del Festival Portal Blau.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Sunday, what?
1: Ves al tanto a la platja.
2: A veure si clavaràs una garoina al cul.
3: Ràdio Capital.
4: La ràdio de l'estiu.
3: Des del cor de la Costa Brava. Hello.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital, sóc l'Adrià Sales de La Pegatina i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari, moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital. 20.

0: bueno.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Energia.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.